Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Efectivament, llum verda, durem el tret de sortida. Arrenquem una nova edició del Matí Acudint en rigorós directe. Passen 40 segons de les 6 del matí d'aquest 16 de... Ràdio en directe fins a les 11. Petons de l'Ernest Codina, encantat d'acompanyar-te, sigui quin sigui la teva situació, el teu lloc ara mateix, eh? A casa, a la feina, al llit, al lavabo, passejant pel carrer, o començant a arreglar, no sé. Gràcies per triar-nos, de veritat. Ja sabeu que el nostre objectiu és entretenir-te, és divertir-te i és fer-te saltar les lleganyes. Endavant amb aquest dijous cuernes ja. Per cert, un dia marcat per unes hores d'inestabilitat. Avui tenim el pas d'una línia d'inestabilitat. És veritat que hi haurà sol, nuvolades i algunes tempestes al nord, especialment al Pirineu. La temperatura baixarà lleugerament, donant un respir, tot i que es recuperarà demà i tindrem vent de llevant, estones fins i tot una mica fort. Això, pel que fa al temps, ho ampliarem, òbviament, amb una dona que en sap molt més que jo, que és la Mònica Usar. Que no pari, doncs, la maquinària, perquè la vida continua i, malgrat totes les adversitats que puguem tenir tots plegats, toca posar-se de peu, i ja que hi som, que sigui amb el bon to i els riures habituals que sempre intentem oferir des del Matina Codina. Avui tornarem a tenir moltes notícies surrealistes, tota l'actualitat del dia i la informació de servei habituals. A més, com que és dijous, el Cazorla ens deixarà tots retratats amb les pífies i relliscades dels integrants del programa, el ja tradicional Patina Codina, amb totes les equivocacions de la setmana. A més, amb el nostre tarotista Sandro Feil sabrem qui s'emportarà aquest diumenge la Copa del Món a Nova York. Serà Espanya o, per altra banda, serà Argentina qui guanyi el Mundial. Recordem que ahir la selecció albiceleste de Messi, Lautaro i companyia van guanyar in extremis amb un partit molt treballat a Anglaterra per 1-2. Per tant, Espanya-Argentina diumenge a la final a Nova York. I avui, ara que ja estem a les portes de les vacances d'estiu, el Sergi Ferrer compararà tipus de persones en funció de la seva manera de desconnectar durant les vacances. I cap a les 9 del matí, la Mar Puga ens portarà una conversa que ha pogut tenir amb la cantant Anna Torroja. Ni més ni menys. L'escoltarem aquí perquè avui actua la cantant de Mecano a Barcelona, i amb els millors moments televisius i les últimes hores que vagin apareixent al llarg del matí, ja gairebé haurem arribat a les 11 i tocarem el 2 cap al bar a esmorzar, que és un dels nostres moments preferits del dia. Passen 3 minuts de les 6, petons de l'Ernest Codina, encantat d'acompanyar-vos, un cafetonet i seguim. Peu a terra!

0: Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui ens expliques què passarà si Espanya guanya el Mundial, pel que fa a les apostes, a les promeses que han fet alguns jugadors de la Roja, algunes de les quals molt curioses.
1: Doncs sí, perquè Marc Cucurella, que ha sigut el més viral, ha promès que es tatuarà la cara de Luis de la Fuente.
2: Sí, guanyant el Mundial.
1: Després que ho digués ell, es va sumar Borja Iglesias, dient que ell també ho faria, que també es tatuarà la cara de Luis de la Fuente.
0: És que no és guapa la cara de Luis de la Fuente.
1: Ja, però ell s'escolta que...
0: Va, fes-te una calcomania, és per tota la vida, això,
1: 100%. L'Àlex Baena ha explicat que, com li agrada fer-se tatuatges, potser afegeix una a la seva col·lecció i es tatua alguna coseta al Mundial, potser una copa o alguna pilota.
3: Oye, ¿y dónde se la tatuará? Que esa es la pregunta, ¿verdad?
0: D'entrada, em sembla una aposta poc original, una promesa poc original, un tatu, però bueno.
1: I la Minya Mal s'ha manifestat també i ha dit que ell no es tatuarà perquè és musulmà i no vol fer cap promesa pública, per tant, no s'ha compromès a res.
4: També et dic, tatuar-se Luis de la Fuente és pràcticament com fer un 6 i un 4, aquell senyor. Una cara superfàcil de fer.
1: A més, cada jugador d'Espanya, si guanyen el Mundial, cobraria més de 600.000 euros bruts, cadascú.
0: De prima, una prima de 600.000,
5: Ja te lo gestiono yo, hijo.
1: I això és el sistema de premis de la FIFA, que dona 50 milions de dòlars a la federació guanyadora de futbol. I repassem altres anys que han fet altres jugadors, no? Perquè quan han jugat altres mundials, Leo Messi, per exemple, després de Qatar es va fer diversos tatuatges...
0: Bueno, és que no li queda un mil·límetre de pell per tatuar, Leo Messi.
1: No, és que no li queda res més.
0: Molt brut,
1: Hi ha jugadors que s'han fet canvis de look, que això també està molt vist, no? El canvi de cabell, com el Sergio Ramos, el Carvajal, el Neymar...
2: El que fa gràcia al futbol és això, aquests canvis de look, aquestes coses divertides.
1: El cas és que estarem pendents si guanya el Mundial, a veure si es fan aquests tatuatges, i jo us vull preguntar què us fareu vosaltres si guanya Espanya, concretament Sergi Ferrer, què et faràs tu?
4: Jo he pensat tatuar-me amb una navalla a la zona dels avantbraços, unes línies verticals.
1: Val, perfecte.
5: Com la bandera de Gibraltar.
4: Sí, igual.
2: Jo em raparé, al zero.
1: Ostres,
0: a Cucurella li havien demanat que rapés, però ell va dir que aquests rínxols no, i que un tatu del Luis de la Fuente, que em sembla una autèntica veritat i despropòsit.
1: Jo abans em raparia, li tornaria a sortir el rínxol.
5: Clar.
0: 3:15, Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral d'aquest dimecres?
6: Doncs mira, un del versió RAC1, perquè ojos i sou gent que pateix molt fort i a qui li fa mal la patata, perquè van parlar els del RAC1 amb el president de la Societat Espanyola de Cardiologia.
0: Què?
6: Els del RAC1. Ignacio Fernández Lozano.
7: Ah, sí, ja me'n recordo.
6: Després que diversos estudis hagin detectat que en semifinals i finals de partit es disparen els infarts i les angines de pit.
4: Això han dit al RAC1?
6: Això ho han dit al RAC1. Si sou hipocondríacs, no canvieu d'emissora, no canvieu del RAC 105, però aneu trucant al 012.
8: Ver un partido de infarto puede provocar un infarto?
9: Sí, eso lo sabemos desde hace tiempo. Hay un estudio que se hizo en Alemania durante uno de los mundiales que ganó Alemania y durante el partido y después del partido había una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en los hospitales alemanes. ¿Mm? Tenemos un estudio en España también hecho en Cádiz que demostraba que durante los partidos también iba más gente a urgencias por eventos cardiovasculares en Cádiz, sobre todo cuando el Cádiz perdía. Los pacientes con muy alto riesgo de arritmias, los pacientes cardiópatas, a lo mejor tienen que tener precaución si especialmente lo viven con mucha ansiedad o les produce mucho estrés. Yo, el consejo más importante que podemos dar es que, sobre todo los pacientes cardiópatas, no olviden la medicación e intenten tomárselo con cierta tranquilidad.
0: I que aquesta medicació no la barregin amb vi, perquè, clar, ja són molts riscos,
2: ¿Qué tal? Buenos días, chavales.
5: ¿Qué pasa?
1: Hola.
2: Eso me pasa cada 2x3 con España. Cada vez que me tengo con España me dan 2 ataques cardíacos.
0: Si veieu que us estressa molt i teniu problemes cardíacs, doncs o no mireu el partit, o si veieu que us agafa un suponcio, aneu ràpid cap a l'hospital i preneu la medicació.
10: A RAC 105, Matina Codina. Presenta...

0: Què és aquesta fantasia?
1: Bravo. És un dia d'aquells on el millor del guió acaba de passar ara, que és aquesta cançó. Tot el que ve ara és per anar al lavabo, per anar a comprar esmorzar i ja us hi poseu a les 8.
0: Cançó boomer.
2: Gràcies sempre.
1: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, marpuga.
3: Que rico.
1: Salven vides, s'enfronten a les flames, no tenen por de morir, fan guàrdies de 53 hores i follen matí, tarda i nit, Ernest.
3: Toma ja.
1: Però com sempre hi ha moltes coses que no entenc. En aquest cas dels bombers. Bombers, si ens esteu escoltant ara mateix, cal posar les sirenes si no hi ha ningú a la carretera? Que jo us he vist a vegades. Jo us he vist a vegades amb el camió, amb una urgència, i esquivant sí. cotxes que no hi ha.
0: Sí. No, no, no, totalment.
4: No te metes con los bomberos.
0: Això vull dir que ha de ser una emergència, no? De veritat.
2: Envidia.
1: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Sí, sí, és molt difícil.
5: No, no ho diu el codi de circulació, si a l'esquerra, a la dreta, està en parta, no diu res.
1: Molts nervis, molt de voler quedar bé amb el bomber perquè vegi que tu també ets un heroi.
4: Grans
1: no?
4: cops de volant que fa la gent quan venen els cotxes
1: sí.
4: d'emergència.
1: I dius que estic jo al carril, un moment, sí, sí. estem movent tots. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió.
0: Busquen l'èpica, busquen l'èpica.
1: I si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. Sí. No hauríem de fer departaments dins del propi cos de bombers, tipus bombers premium
0: sí.
1: i bombers en pràctiques,
0: de,
1: per exemple.
0: De gatets. I per anar a buscar el gatet, tornem a la sirena. Potser no cal la sirena, Sergi.
1: No cal la,
0: no
1: sirena,
0: cal la sirena
1: per anar a buscar
0: pel gatet,
1: un gat.
0: No cal,
1: aquí hi ha bombers i bombers forestals i un bomber forestal en teoria no entra a un edifici. No hauríem de tenir bombers que siguin com com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
3: Oh!
1: Sempre hi ha un bomber també amb una destral, com si fos un enano del Senyor dels Anells. No l'han fet servir mai, aquesta destral. Però mola molt agafar-la del camió, suposo.
4: Claro, Golden Axe.
1: Després, una altra cosa, el calendari dels bombers. Us heu fixat que és l'única professió on saps que...
3: Home, si ens hem fixat.
1: Portis aquí, portis, quedarà bé el calendari. Això, amb el gremi de lampistes o d'instal·ladors d'aires condicionats, no passa.
0: No, ni amb els locutors de ràdio.
1: No, molt menys. Per això fem ràdio. En canvi, a ells, tu pots portar qui vulguis, no has de fer càsting. Després, pregunto jo, deuen tenir molt de temps lliure per estar sempre a totes les manifestacions socials sí. que es fan. Cosa que està molt bé, perquè aquesta gent sempre està al costat de la història. Aquesta gent no fan fora ja està a casa seva.
0: No, no.
1: I altres col·lectius que no poden
0: són
1: dir el mateix.
0: Són molt bons jugant a tenis taula perquè mentre no passa res estan jugant a tenis taula.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, són increïblement bons.
1: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniforme. Si vas a una mani a 39 graus, Arc de Triomf, no cal que vagis amb l'uniforme.
4: No ha de fer, no ha de fer massa calor aquell uniforme sí. per la feina que tenen ells, bueno, que és anar al foc.
1: Irònicament, no?
0: Perquè crema més el traje l'uniforme que el foc.
1: Clar, llavors, per contrast, tu dius, ostres, que bé s'està fora del traje.
4: Que bé s'està al foc.
1: No? I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
3: Ostres!
1: Pues agafa l'extintor aquest, que hem de passar la revisió cada any, i aneu a apagar focs.
0: Jo no veig apagant l'incendi de les Gavarres amb extintors, eh?
1: Bueno, pues llavors, vol dir que també no estem. Pues que agafin aquí a les oficines i posin aigua a penjar a la paret.
5: Manguera.
4: Esta noche, gracias.
1: Cállate, tots els bombers molen molt. Però tots molen moltíssim, excepte aquest bomber concret de la Isla de las Tentaciones.
6: Soy Carlos, casi bombero, especialista en fuego y en apagarlo. ¿Algún ardiendo por aquí?
7: No. De la rabia.
8: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: A buscarte, me da igual madre o pare solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Els horaris de les coses que passen a la festa major són antinaturals.
3: Sí.
2: Venen els buhos a quina hora? A les 4 i quart de la matinada.
4: Sí.
2: I després sardinada popular.
5: I ara, a vegades ara... enganxada una cosa amb l'altra.
2: Acaba el Guillem i ja es té una sardina a la boca. I ara que has dit sardina, Ernest, ara que has dit sardina, el tema dels sopars populars. Quan ho abordarem, això?
5: Ui.
2: Has de fer fila pel tiquet. Després has de fer fila per agafar la beguda.
5: Oh, hòstia,
2: no he agafat el tiquet de la beguda, he agafat el del menjar. Vaig a fer la cua del tiquet de la beguda, agafa el del menjar, que està cua de la beguda, i després, hòstia, em falta el tiquet del got. Merda, agafa el tiquet del got. I llavors acabes amb una cervesa calenta, mitja botifarra i una forquilla de plàstic que es trenca quan només punxar la botifarra.
4: La
2: ràbia que fa que vinguin d'altres pobles a la teva festa.
5: Sí, no?
4: Ah, sí.
2: I lo guapo que és anar a la festa dels altres pobles, a rajar.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Tros de clàssic versionat per un disjockey francès que es diu Sound of Legends, San Francisco. A tu què t'agrada més, la ciutat o el còctel?
1: Ostres! El còctel és aquell que és de diferents fruites?
0: Sí, no? Direm que sí. Jo ara és mateix que no, és que no...
1: La ciutat em va agradar molt, sí.
0: A mi també.
1: Vaig passar molt fred per això, eh? I ho sabia.
0: Saps que hi ha una frase, no?
1: Què?
0: No hi ha res més fred que un estiu a San Francisco.
1: És veritat. Sí.
0: Aquell pont, eh?
1: Sí. I aquella boira.
0: Amb aquella boira.
1: Jo no la vaig trobar, la boira. Em va fer ràbia no trobar la
0: boira.
1: Doncs
0: jo sí.
1: Mira que la gent prefereix no trobar-la, però és la característica d'aquell pont, la boira.
0: Correcte.
1: Perquè... Vols que t'expliqui el perquè o no?
0: Endavant, sisplau.
1: Perquè hi ha la corrent...
0: La badia aquella, no?
1: Que és freda, la corrent d'aigua que passa per allà, que això és el que refreda l'ambient, com si diguéssim, i llavors genera aquesta boira. Com a la plana de Vic.
0: Correcte.
1: Que es refreda al terra, però, a l'hivern, però
0: a la plaça de Vic ens passa a l'hivern, no a l'estiu.
1: Clar, doncs allà no, perquè aquesta corrent marítima és freda sempre. Baixa del nord i per tant, forma aquesta boira allà.
0: Baixa del nord com els lleons marins. No sé si els recordo, els lleons marins.
1: Sí, sí que es vaig veure, sí.
0: I cap un que em va recordar tu de lleó.
1: Ah, sí? Sí? A mi em va passar el mateix amb tu.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: No se sap mai el tema que tocarem a dos quarts de set del matí.
1: Últimament són els animals.
0: Sí. Sí.
1: Vaig veure que penjaves algú d'un hipopòtam.
0: Sí, és una mena de... Bueno, és un hipopòtam que aquest any li fan predir què passarà amb el Mundial i s'equivoca sempre, pobret.
1: Pobre.
0: Sí. Se't va recordar a mi també l'hipopòtam, no? Molt bé.
1: Sí, home, clar, ja que n'havíem estat parlant.
0: Mònica Usart, avui hi ha novetats, no? Perquè, mira...
1: Baixa la temperatura.
0: La Mar m'ha dit que s'ha trobat pluja aquest matí.
1: Ai,
0: i m'ha escrit un oient també des de Lleida, que també hi ha algunes gotes.
1: Sí. Alguns ruixats. Ja estava previst que durant la nit i matinada hi haguessin aquests ruixats dispersos. La Mar m'ha dit que havia plogut moltíssim. Bueno, semblava que havia vingut amb barca.
0: És molt exagerada.
1: I he mirat l'estació meteorològica i és inapreciable. De moment no aprecia litres. Que pot ser que quan s'actualitzi apreciï algun litre, eh? Perquè passen molt ràpid aquests ruixats, però en cert moment doncs us pot donar la sensació de... Ui, està plovent, no? Doncs ara mateix hi ha ruixats al Ripollès, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, punts de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre. Ara de bon matí, de manera dispersa, poden afectar qualsevol punt, però després a la tarda quedaran concentrats al Pirineu i al Prepirineu, acompanyats de fang i localment també de tempesta. La resta, cel mitjà nuvolat i nit complicada. Avui ha sigut una nit de molt mal dormir, ambient xafogós, ambient càlid, ara mateix amb 30 graus a Margaleva, al Priorat, 27 graus a Roses, 28 a Tàrrega, 23 a Girona, 24 a Lleida, 26 a Tarragona i 27 a la ciutat de Barcelona. Però al migdia fluixa aquesta calor, no es disparen tant les temperatures com ahir, demà baixa una miqueta més, una mica més dissabte, que respirem millor i pinta que entre diumenge i dilluns podrien tornar a pujar els termòmetres. No tant com ahir, però sí que podrien tornar a pujar.
0: Gràcies, Mònica.
1: Adeu.
0: És veritat que en les últimes hores, quan surts al carrer, notes aquella mena de bravada de calor que sembla que es pugui mastegar terrible, doncs, amb aquests ruixadets que diu la Mònica i amb aquest descens dels termòmetres de cara a demà i demà passat, doncs sembla que com a mínim podrem respirar una mica més. Som els del matí, acudint en rigorós directe després de la previsió del temps, la cançó del Mundial. Ara en parlem del Mundial.

0: Aquest diumenge, a la final del Mundial, tornarà als escenaris mundialistes com una de les grans protagonistes de la mitja part. I no estarà sola, eh? L'acompanyaran Burna Boy, Madonna, Justin Bieber, BTS... O, per exemple, Barry Sesam i els Muppets, entre d'altres. Tot això coordinat per Chris Martin. I, evidentment, hi haurà un munt de famosos, perquè això es fa als Estats Units. Ja sabem que a Nova York, que és on hi haurà la final, n'hi viuen molts d'aquests famosos. I no deixem el Mundial, perquè ara parlem dels titulars més destacats de la jornada i, òbviament, comencem explicant que l'Argentina de Leo Messi serà el rival d'Espanya a la gran final d'aquest Mundial. Unes 300.000 persones han celebrat la classificació a l'Obelisc de Buenos Aires, però també hi ha hagut festa grossa en diversos punts de Barcelona. L'Argentina perdia 0-1 al minut 85, però va acabar guanyant 2-1 després d'una remuntada èpica, apoteòsica, que va fer que la gent es tornés boja. De seguida ho sentirem aquí al Matina Codina. I compte enrere, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publiqui la sentència sobre l'amnistia. Sortirà a les 10 del matí. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala tota la llei, aproparia el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, segons La Vanguardia, però Pablo Llarena mantindrà l'ordre de detenció, passi el que passi. Més titulars. Coincidint amb l'últim dia de l'onada de calor, els bombers treballen per apagar tots els diversos incendis forestals. Una a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i una altra a Rubió, a l'Anoia, que estan ja estabilitzats. També han controlat les represes a prop del foc d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Avui hi ha risc elevat d'incendi a bona part del país. I a Olot hi ha 13 ferits, un de greu, després que els caigués un arbre al damunt mentre estaven de colònies. La ferida és greu en una monitora, i la resta, la majoria de ferits lleus i menys greus, són infants. Tots són d'un grup escolta i dinaven en una masia quan va caure l'arbre. I la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 declaren avui com a imputats pel cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional sospita que van participar a la trama per boicotejar les investigacions contra el PSOE. I a Girona, després de la sortida de Junts de l'Ajuntament, Esquerra proposa condicions per continuar el govern. Els republicans decidiran si continuen o no en funció del nou cartipàs municipal que proposi Lluc Salelles, i exigeixen més eficiència a l'alcalde. I després de 2 anys de debat, França ha legalitzat el dret a morir dignament. La nova llei permet el suïcidi assistit per les persones amb malalties incurables i amb un dolor extrem, i contempla l'eutanàsia amb un metge quan la persona tingui limitacions físiques. I el nou Sant Jordi Club serà el doble de gran que l'actual, i les obres començaran d'aquí un any. L'espai tindrà capacitat per 9.000 espectadors. L'edifici actual s'enderrocarà i el nou espai es construirà des de zero. Preveuen que estigui enllestit cap a finals del 2029. I pel que fa al temps, si no heu sentit la Mònica Usar fa uns moments, avui comença el dia amb temperatures molt altes, tot i que al migdia afluixarà la calor. I això seria el més destacat de les notícies d'aquest 16 de juliol aquí al Matina Codina, el programa amb més vitamina, el programa que t'acompanya amb una mica de tot, eh? Amb una mica de tot. Ara tornem, família, que ningú se'n vagi d'aquí.
1: REC 105 Barcelona.
2: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
3: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
4: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
3: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
5: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
6: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
7: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. i sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Nova demostració de riquesa musical a la programació d'aquesta casa, RAC 105. Aquí teníem Roser i Bruno Mars, protagonista d'un concert d'aquest cap de setmana a Madrid, al Metropolitano. Això era APT, APT, que nosaltres aquí cantem a RAC 105, AP7, P7, que és la cançó que vam fer nosaltres, que va fer viral. I, per tant, la dedico a tots els conductors que ens esteu escoltant a aquesta hora, camí del Matadero o camí d'on sigui, de la platja, potser. Tot i que avui, bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: T'has trobat una mica de plugeta, diu, sortint de casa.
1: Ai, sí, mira, m'he llevat, ahir em feia mal al cap a mi. I jo pensava, a mi quan em fa mal al cap, jo soc com la gent gran, m'afecta molt amb la pluja. I jo ja sé que va ploure, i aquest matí m'he llevat amb molt mal de cap.
0: És com els animals, que també noten el temps que vindrà.
1: Sí, i m'he llevat amb molt mal de cap, de veritat, que m'he pres un paracetamol i he pensat, uau, ha de ploure? Enmig d'aquesta calor, no m'ho crec. I he sortit de casa.
0: Sí.
1: No,
0: però la Mònica ha mirat els registres i diu que són imperceptibles.
1: Segons, Però just quan jo he sortit de casa m'he empapat. O sigui, en sèrio, m'he fet un vídeo per Instagram i tot, per tapar-me la camisa. Sí, perquè m'he posat la camisa al cap perquè dic, què? Pensava que era Nadal, de sobte.
0: Has parlat en el vídeo aquest?
1: És música, se'm veu a mi tapant-me el cap, he posat una mica de Nadala.
0: De Nadala?
1: Perquè, clar, perquè era el clima d'hivern,
0: sí,
1: una altra vegada.
0: Sí, amb aquesta xafogor, no?
1: No, el meu barri feia fred.
0: Estàs com un llum.
1: No, que han sigut 30 segons de fred, de veritat,
0: doncs,
1: ja ho he viscut.
0: Qui vulgui veure el vídeo, @marpuga3s.
1: Allà.
0: Allà heu d'anar.
1: Allà.
0: Cada dia és una aventura treballar amb aquesta dona. A veure, va, repassem les efemèrides i commemoracions d'aquest 16 de...
2: Julio!
1: Vinga, 16 de julio. El 1935 s'instal·la el primer parquímetre de la història. Parquímetre, quants diners treu? I això es va fer a Oklahoma.
0: Molt bé. Ara els parquímetres ja no van amb monedes, pràcticament,
1: Ja
0: són...
1: Ara ja és tot digital.
0: I és un fullon, a vegades
1: jo
0: no t'agafa la targeta. Cada parquímetre de cada poble és diferent.
1: Sí.
0: No ho han solucionat, això dels parquímetres.
1: I el 1955 s'inauguren a Barcelona els segons Jocs Mediterranis, que és aquesta competició multiesportiva organitzada en el marc del moviment olímpic amb reconeixement del Comitè Olímpic Internacional. És la trinca, això, i és que el 1969 s'enlaira el coet Saturn 5è a la missió d'Apolo 11, que va ser la primera missió que va portar humans.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ja estem escoltant l'himne de la URSS, perquè el 1990 Ucraïna declarava la seva independència envers la URSS.
0: Sí, que ara ho està intentant recuperar el Vladimir Putin. No
1: Correcte.
0: Sé quan acabarà ni com acabarà, però el rastre de víctimes mortals és terrible i, per tant, és condemnable tot plegat i molt trist. Va, més coses. Home, vinga, ei, all right.
1: Acabem escoltant Joan de Son Rapinya, la cobra taca-taca, perquè avui és el Dia Mundial de la Serp.
0: Hòstia, quina por que em fan les serps a mi,
1: I fàstic.
0: No hi ha animal més temible per mi.
1: Oh!
0: És que, sí, o sigui, jo... A més, com que Instagram i Twitter saben que em genera com morbo i tal, el tema de la serp, no para d'ensenyar-me serps menjant-se animals molt grans, i és fastigós. Vinga, aniversaris, quins famosos bufaran avui els seus pastissos?
1: Doncs mira, avui Rita Barberà hagués fet 78 anys.
0: Ai, el caloret, el caloret.
1: Sí, el caloret fa ayer. Vinga, el futbolista Sergio Busquets en fa 38, també l'exciclista Miguel Indurain en fa 62, el músic Rubén Blades en fa 78, l'actriu Irene Vicedo en fa 48, i acabarem amb un cantant, ell és el C. Tangana, i en fa 36. Aquest.
0: Mala mujer. La Rita Barberà, que diuen que ja saps que l'amor no va ser natural,
1: Això
0: tot allò del cas Gürtel.
1: Sí, sí.
0: Passo minut de 3:15 del matí. Fem un cop d'ull al trànsit ja, Vinga, Ferran Arandiga, bon dia, com està el pati? Se circula bé per la xarxa viària del nostre país?
3: Bon dia, doncs. De moment comencem la jornada d'avui dijous amb dues avaries actives. Una des d'ahir al vespre a l'AP7 a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral en sentit nord en direcció Girona. La segona avaria ha estat durant aquesta matinada a Molins de Rei per la B23, que en direcció Tarragona doncs també deixa els vehicles al voral. A hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions cap a Barcelona per l'A2 i la B23, des de Molins de Rei precisament i Pallejà. També des del nus de la Trinitat hi ha afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. I al Vallès, retencions d'un quilòmetre a la AP7, als dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès. També retencions intermitents per la C58, en aquest cas, des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia, Ferran. quin és el hit que ha seleccionat avui la Mar Puga per sortir del llit. És molt Mar Puga, el hit.
1: No, ja el hit ara. Està molt guapo. I jo crec que t'agradarà.
0: A mi em fa mandreta, ja, d'entrada. Ja ho saps, ja em coneixes. O sigui, així com jo tinc una tasca constant, tenaç, de fer-te feliç, a tu t'és igual.
1: No, però
0: escolta. L'únic que t'interessa és que t'agradi a tu la cançó.
1: No, aquest cap de setmana se celebra el Pride a Barcelona. Avui la Nato Roja actua al Palau de la Música.
0: Val, sembla que s'estan alineant
1: els astres. No, s'han alineat els astres i ves posant això que sona. Clar, clar, perquè això ho han fet dues dones fantàstiques, ara fa un any que les adoro, i són la Cayetana Guillén Cuervo i la Rocío Saiz, que van fer aquesta versió del Mujer contra Mujer, que escoltem avui a RAC 105. Escolta, escolta, escolta. No, és molt heavy.

0: Martina Codina. Doncs escolta, me la quedo aquesta versió de la Cayetana Guillén Cuervo i la Rocío Sáiz per la pròxima festa Cani que tingui jo, tot i que és un himne universal LGTBIQ+, com és, per celebrar que avui comença el Pride a Barcelona. Original del 86, eh? Jo tenia un anyet quan va sortir aquesta cançó.
1: Mira, a veure.

0: molt canyera, però, eh?
1: Molt bona!
0: Vinga, va, ja han despertat Catalunya 9 minuts i arribem a les 7 del matí. Moment de repassar què diuen els astres, els signes del zodíac, que estigueu ben atents i amb les orelles obertes.
1: Vinga, va!
0: Als comentaris de la mar.
1: Si ets escorpí, avui la fortuna et somriu. És el moment més inesperat de la setmana. Una conversa, proposta o coincidència et pot obrir una porta que no havies imaginat. Confia en el teu instint. Si sou bessons, sí, la vostra agilitat mental serà un gran avantatge. Les idees fluiran amb facilitat i una oportunitat inesperada pot arribar a través d'un missatge o d'una trobada casual.
0: Oh,
1: jo sóc d'aquestes, eh? Imagina que avui m'escriu algú molt heavy.
0: Sí, vés esperant asseguda, de moment.
1: Si ets verge...
0: És molt d'hora.
1: Bueno, ja, si ets verge, tot l'esforç que has dedicat darrerament comença a donar fruits. És un dia ideal per avançar en els teus objectius, celebrar els petits èxits que et motiven i continuar endavant.
0: Bé.
1: I anem amb aquella curiositat del dia 16, no?
0: Número 16.
1: I és que moltes persones consideren que les millors oportunitats apareixen quan canvies la petita rutina. Per tant, avui has de provar un camí diferent. Parla amb algú nou o fes aquell pas que sempre deixes per més endavant. Avui la sort s'amaga en els petits canvis. Per tant, allò que no t'atreveixes a fer... Avui és el dia de fer.
0: Parla amb algú diferent, no? Surt de la zona de confort, en general, eh? Perquè qui no arrisca, això ho deia la meva iaia quan jugàvem al parxís, no pisca.
1: No pisca, no nen, pisca. No pisca.
0: Alguna cosa més?
1: Doncs no, bon dia a tothom. No, doncs, visca la vida, home.
0: Visca la vida, molt bé. Quines proclames que fem més genèriques, també. Fem una pausa d'hidratació i tornem al matí a cuinar.
2: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem al doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: De dia.
3: De debò?
2: Sí.
3: Molt bé.
2: Avui a dia, el sorbet gelat amb suc de fruites de la marca Dia per només 1,59. De debò. Molt bé. Dia.
4: Matina Codina Best Moment.
5: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
6: Que cunyat.
5: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí. Puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
7: Home, i a fe de Déu, i tant que sí.
5: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat els diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
7: Interessos és sense A.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
8: Això només passa al Ja Tardes.
9: Don Joan Ric, no sé si ja l'han dit.
7: Ah, i què?
9: És just acabo de sortir de la feina.
7: Ah, molt bé.
9: Una cançó que feia alguna així com...
8: M'encanta.
9: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
7: Ai, sí.
9: Ai, vinga, bona tarda.
7: Mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
9: Macarons.
7: Oida. Macarons.

0: Ja tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Matins sense drama, amb RAC 105 i el Matina Codina, els catarres més optimistes i il·lusionants amb aquesta nova cançó de l'estiu, les 7 tocades d'aquest 16 de julio. Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Hola.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
2: Hola.
0: Bon dia, Lallillo.
3: Hola, bon dia.
0: Veig ja només pel to d'entrada que veniu tontets avui, no? Veniu més, veniu
3: sí.
0: Amb aquest to tontet, no?
3: Sí. Va guanyar Argentina amb el Messi.
2: Sí.
3: Hem dormit poc.
0: T'he saludat, Marc Puga, no, eh?
4: No, bon dia.
0: Marc Puga, bon dia.
4: Oh,
0: no, ho dic, et saludo abans que desconnectis, ara que veig que volen parlar d'Argentina.
4: Gràcies, bon dia i fins ara. Podeu seguir.
2: Sí. Okay. Marc ja sap que tampoc farà la secció avui perquè comentarem
4: no,
2: el partit.
4: No, clar, anem a comentar el partit, perquè va ser top, no?
0: Sí.
4: Jo dormia.
0: Home, remuntada èpica, amb gol de Lautaro al minut 91, a passar d'assistència de Lionel Messi, sí, que va centrar amb la dreta.
4: Escàndalo.
0: Que no és la seva cama bona.
2: Imagina, sí, és que no té cama dolenta. El Messi. Sí. Las tres las te bonas.
5: Sí, muy bien, con la derecha y... Eso fue una broma de pene, ¿no?
4: Sí, sí,
2: en este caso recto.
3: Sí, señor.
5: Sí.
2: Y impoluto el tuyo.
5: Sí, mango. La verdad que sí.
0: Tenim a Lionel Messi aquí, no li parlem de polles, parlem de
5: no,
0: coses que...
5: No, está bien, para romper a veces, siempre me hablan de lo mismo y está bien también a veces hablar de miembros masculinos y muy contento, la verdad que esta noche pues fue una noche linda que conseguimos remontar a los ingleses y bueno, ahora pues jugar con España, que hay muchos amigos del Barcelona, que es un equipo que yo quiero y que sigo.
3: Yo la aniría tallant, perquè...
2: Sí, igual que...
0: Yo también. M'estava interessant, perquè per un moment he pensat que era el Messi de veritat.
5: Yo también lo iría cortando. Gràcies.
0: Va, escolta, hi haurà temps, de fet, l'actualitat avui passa per aquest partit, entre altres coses. Per tant, Marc Puga, avui tens secció.
4: Avui
0: tens secció. Per la temporada que ve buscaré una sintonia que sigui de celebrar que la Mar fa secció.
4: Vale.
2: Així li traiem més temps a la secció.
0: Que sigui molt espanyola, una cosa molt Mar Puga.
2: Ja sé quina és.
0: Vinga,
4: jo soc molt catalana.
2: Si alguna cosa fan els catalans és anar-ho recordant tota l'estona.
0: Sí.
4: No, perquè aquí si m'esteu dient tot el dia espanyol.
0: Es nota molt amb les cançons que tries per sortir al llit.
4: Uf, és que avui hem posat avui
0: mujer, contra mujer.
4: No.
2: És que clar.
4: Anem a Xina.
0: Vinga. Què més voldríem?
4: No sé si recordeu, una vegada vam parlar aquí d'una pràctica d'allà molt famosa que es diu Feng Shufei.
2: Endavant, no. Deixeu-la sola.
3: Això no és un passatge guarro, no?
4: Total, que és la coneguda tarifa de la ruptura, que és aquesta compensació econòmica després d'una separació que a Xina s'ha popularitzat molt, perquè consisteix en que quan una parella posa a fer una relació llarga que s'ha acabat, que no fa falta...
0: El que és una ruptura, Marc Puga.
4: Sí, però vull dir que no ha de ser sempre un matrimoni, una relació que no fa falta...
2: Ah, podeu ser noviets.
4: Sí, exacte, noviets. El cas és que les dues persones fan una entrega de diners, tant l'una com l'altra entre ells, per compensar el temps compartit, els sacrificis personals i el desgast emocional a la relació, una mica a la teràpia.
0: Tots dos han de pagar, si tots dos han de pagar queda compensat.
2: Però suposo que el que deixa pagar una mica més.
4: No crec que els dos paguin el mateix, saps?
0: No tenim aquesta dada, no?
4: No tenim aquesta dada, però sí que coneixem un cas concret d'una persona que ha hagut de pagar. Sí, perquè tot i que aquests acords solen ser privats i en casos que es fan virals perquè la gent els explica, i un dels més sorprenents és el d'un senyor que es diu Hang Zhou. Sí.
2: Pots dir millor això que en anglès.
4: Hang Zhou.
0: Perfecte. Què ha passat amb el Hang Zhou?
4: I es va documentar un acord d'una ruptura on va haver de pagar 2 milions de yuan.
2: Ostres, yuan!
4: Això són 258.000 euros.
0: Ostres,
2: són molts.
0: Déu-n'hi-do, què va fer el Juan aquest?
4: Doncs va enganyar la dona, el Juan.
2: Ai,
4: Juan. Juan, aleshores havia gastat molt de pans.
2: És un Don Juan! És bona!
0: Primer acudit del programa a les 7 i 4 minuts.
4: Res, hi ha gent que diuen que els sentiments no haurien de tenir preus i si talles, talles. Però a mi em sembla bé aquesta pràctica de Xina, perquè tu talles amb una persona i dius ara torna'm tot el que jo t'he regalat i tot el que t'he comprat, tots els diners que he invertit en tu. Jo, per exemple, en aquests 2 anys de relació he invertit molt en hotels, perquè no hi havia tal... Ara penso...
0: Ara qui parles? De quina relació parles?
4: De mi, ara parlo de mi.
0: Però de l'última que vas tenir.
4: Sí, d'una.
0: Amb el príncep.
4: Amb el príncep. Jo he pagat molts hotels. Clar, aleshores penso, ara tots aquests diners... Que jo, clar, compte, són molts diners.
0: Però això no ho has de pensar.
2: Sí, s'ha de pensar.
4: Home, ho penso quan llegeixo la notícia del Chung Juan.
0: Però en aquell moment tu això ho pagaves a consciència i feliç.
2: Clar. Ja, però després et fan el lío, que és el que li van fer a la Mar.
4: Clar.
2: Et fan el lío i penses, doncs ara els hotels te'ls fiques pel cul. I el check-out és a les 4.
4: Clar.
0: no sé, això, perdoneu, però per mi són comentaris de rancúnia i d'immaduresa absoluta.
4: És que som uns immadurs perquè som els més petits.
1: I de cunyets, perdona. Ara que em tornin els diners, quina tonteria.
4: Bueno, però si ho fan a Xina, tu t'ho planteges aquí, dius, ah, mira, doncs quants diners guanyaria?
0: Jo crec que aquí la llei del divorci ja fa la feina que ha de fer, i això en les relacions d'aquestes que no hi ha papers pel mig, escolta'm, i està bon vent barca nova, i això de tornar els regals i d'haver de pagar quantitats i tal.
6: Ara l'Ernest creu en l'amor. Ara ens ensenyarà a tenir relacions.
0: No, però jo és a dir, tots els regals que he fet durant els meus enamoraments, la meva història, són regals que en aquell moment els he fet a consciència i vull que els aprofiti aquesta persona.
4: Que sí, que és molt maco,
1: però... El pasado mayo estuve con una china teniendo una pequeña relación.
6: Ara aquí s'acaba la secció, Ernest, prepara el jingle, perquè no anirà més avall, això.
1: Era un rotllito de primavera.
5: Valentàs.
1: Philosophy. La merda,
6: a freak like me just needs infinity.

0: És el saxo més famós de la música electrònica, aquest de Guru Josh, que es diu Infinity, la versió del 2008 amb les remescles del disc alemany Class 7 i 7.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Mira, carrego ja la sintonia i me'n vaig directe aquí.
3: Vale.
4: Vale,
5: Diego! Sí, som lo mejor. Muchacho, venga.
0: Quina bogeria, oh. El biceleste, Xavi Cazorla.
3: Que bé, que bé, per fi, tu. Podrem veure un dia més a Leo Messi. Això sí. És una sort que tenim els humans, de veritat.
0: Que guai, senyor.
3: Hem d'apreciar-ho. Ara la cançó d'aquesta del Gurus Proje, m'ha dit la Marc que li feia molta il·lusió sentir els gols de la remuntada de l'Argentina. Però m'ha dit, tal com els va encantar a la televisió d'Esports. Dic, vale, doncs ara els sentim.
6: Buscando, es esta, Fernández.

0: centro, Valle. ¡Ah!
1: Tens mal de cap, Marc, que veig que fas cara de...
2: Sí, m'estic agobiant.
3: Ja està, ja està.
1: Sí, però has vist quina passió, això ho hem d'aprendre dels argentins.
3: Oh, veritat.
1: No? Quina força. I heu sentit l'afició de fons?
4: Sí,
1: no,
4: sí, sí.
1: És que és, un, és una remuntada, que això encara li dona més èpica.
5: Però no vale nada, nadie se queda sin vos ni nada, Pepe.
2: Sí, por lo que
5: vola narrar un gol y quedarte afónico.
4: Que tú no sabes narrar.
5: Venga, ya, hombre.
6: Tú sí que sabes narrar un partido.
5: Manolo. Bueno, joder.
1: Cazorla, aquesta és la nova cançó que fan servir els argentins.
3: Aquesta és la que canten bastanada.
1: Escoltem-la.
3: Sí.

0: D'això també en saben més, de feines als argentins. Aquí tenim Kiko Rivera dient Viva España, no?
1: Sí,
0: o Adelante,
1: vamos,
0: España, no?
1: Vamos España.
0: Vamos España. Aquesta cumbieta, no em digues tu que ja, ja estàs allà amb el mate, no? Estàs
2: sí.
0: Allà
2: amb el mate. Por la, por no mires ni al partit.
3: Por la última de Leo, eh?
0: Exacte. Oh, sí,
3: sí. Això em posa la pell de gallina.
0: I,
3: una
0: i
3: mica.
0: Por Diego i por Malvinas, no?
2: És que si t'agrada el futbol només pots anar a Argentina per justícia amb el Leo, ara jo, mateix, el diumenge. Sí,
0: ahir abans del partit vaig anar a fer una cerveseta aquí a la plaça Wagner, molt a prop de Catalunya Ràdio, que és hi havia un bar on donaven el partit, és un bar regentat per argentins. Estava
2: que raro. Rebentar,
0: i que guapos que són els argentins i argentines, eh?
2: Sí.
0: És un detall que et deixo caure aquí. Sí, no sí, tots, sí. No es pot generalitzar.
4: Alguns estan molt bé.
0: Tenen bona genètica.
5: Sí. El bar estaria rebentat, però Catalunya Ràdio estava buida. Estan de vacances des de fot 3 mesos.
6: És bona.
0: Bé, anem amb les reaccions, Cazorla.
7: Sí, reaccions d'argentins postpartit. És veritat que als argentins se'ls ha dit bastant de tot, sobretot des de a nivell de Madrid, per exemple, a Espanya, que han tingut rivals molt fàcils, que això és una mica veritat, que els han ajudat els àrbitres, que a veure què passaria el dia que juguessin amb un equip de veritat, que anirien a fora i mira, ja hi van acabar guanyant. Sentim reaccions de gent. Comencem per... és Chiringuito el primer que tenim?
0: No, tu diràs.
7: Doncs atenció a aquesta gent que van enganxar els del tu diràs.
0: De RAC1.
7: De RAC1. Bastant integrats amb el que seria Catalunya.
8: Pero si gana España, estamos contentos, vamos a festejar igual.
0: Ah?
8: Esto es 50 y 50.
0: No, això ho diu ara, però no.
8: También.
9: Mira, doncs gent, que estarà contenta, passi el que passi. Tinc més aficionats aquí encara?
0: No, però tranquil.
10: Dic Catalunya, dic Argentina,
0: ara.
10: Tot es faci.
0: Ara.
2: No, podria passar.
0: Te doy la bolsa.
6: Repetimos.
10: Dic Catalunya, dic Argentina,
0: ara.
10: Tot es faci.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Escolta, creu de Sant Jordi per aquesta aficionada, no?
7: Oh,
0: que primer, abans de Viva Argentina,
7: no gràcies,
0: viva Catalunya. Visca Catalunya.
2: Visca Catalunya.
7: A te respecte.
12: A mi tampoco me ha hecho puñetera gracia.
2: Pues mira, a mi un poco.
7: Y se lo calo. La verdad.
12: Es una vergüenza.
7: Díselo, Carlos.
2: Salvador, tapis una mica.
7: Es que,
0: president, de fet, vostè ahir va fer un tuit, no?
7: He fet un tuit.
2: Sí, de talent i ambició, sí, ens porten a la final. Hashtag Vamos España.
0: Sí, senyor.
2: Sí? El tinc memoritzat.
7: I hashtag Copa Mundial FIFA.
2: També. Sí, sí.
7: A veure si em faig... Fes-me retuit.
2: Sí, ara faig un retuit.
0: Què pretenies posant el hashtag a Copa Mundial FIFA?
7: Bueno, a veure si entre la gent que està comentant la Copa Mundial de la FIFA hi ha,
0: sí, hi ha algun retuit.
7: Algun fa un retuit.
13: M'imagino fent el tuit a la mateixa velocitat que jo. O sigui, jo sóc molt lerdo amb aquestes coses, però m'imagino el Salvador Illa també, sí, que li deu costar fer
2: una mica. Captura de pantalla sense voler.
7: Sí, tinc quatre captures de pantalla.
13: Llanterna oberta.
7: Des d'ahir la tinc oberta, no sé com es treu.
0: Acabarem la secció dels temps d'actualitat del Xavi Cazorla responent un dubte que té tothom.
7: Sí. Per què el pare de Lamine Yamal
12: sí,
7: no ha anat als Estats Units?
2: Ostres! Porque no me sale de los huevos, cabrón.
7: Bueno, vale.
12: No ha vingut, papa, què ha passat?
7: Ara ho sabrem, perquè els d'Ahora Son Soles... La van trobar al carrer.
0: Que són boníssims.
7: I li van preguntar, què fas aquí?
14: Ah? Ara me parece que está a 18.000 kilómetros, Los Ángeles. Pues imagínate, es muy duro para mí. Yo soy una persona epiléptica, tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Puedo estar ahora mismo, de los nervios, de la emoción, me puede dar un ataque epiléptico y no lo sé. Entonces hay que pensarse siempre las cosas bien y antes de viajar, hay que pensar en mí, en él y los que están alrededor, ¿sabes? Voy a traer problemas. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí.
7: Claro.
0: Molt bé. Molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
7: Tengo seny.
4: Molt franco.
2: L'estan tornant a encarrilar una miqueta.
7: Sí. També hi ha un tema d'uno antecedente.
0: Que després... això és com aquell que pren, per exemple, pastilles pel colesterol i després es fot... se'n va a la matança del porc.
2: Sí. O al McDonald's amb una Coca-Cola zero.
0: Ell vigila de no viatjar fins a Los Angeles, per exemple, pels problemes que pot tenir vinculats a l'epilèpsia, però a casa teva, què prens?
7: En casa, nugget, tortilla, patata, i cervesa.
5: Un tio sensat, el pare de la Minya Mal.
7: Recuerdo, Luis.
5: Sí, senyor, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Luis.
5: Sí. Escolta, la família, que com va?
0: Perquè ja t'ho ha explicat, que està trist, perquè la té lluny, la família.
7: Sí, però estoy zumbando una niña de 20 y pico.
5: I amb això no et donen atacs epilèptics, cabrón?
7: No, epilèptics.
5: Efectivament.
0: Efectivament, què?
5: Doncs això, que és un cigalero, aquest tio. Em cau de conya.
1: Este bueno, Luis.
5: Som bons amics.
0: Bueno, va, ho deixem aquí. Xavi Cazorla, moltes gràcies. Adeu. I diumenge la gran final. Espanya-Argentina. Petarà, petarà Catalunya, ja t'ho dic ara.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
18: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Propera parada, plaça Lesseps.
21: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
22: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
23: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
22: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
23: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
22: Important, en un refugi climàtic natural.
23: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
24: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
25: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina.
26: De 6 a 11 del matí
25: a RAC 105.

0: segurament la reina de la nova generació d'artistes pop-rock espanyols. Ella és l'Aitana, que per cert, en les últimes hores ha fet un tuit dient que necessita que la Rosalía vagi a Nova York a la final d'aquest diumenge del Mundial a actuar. Diu, es que van artistes increíbles. Diu, de verdad que ella tiene que estar allí representando.
1: Oh. Ah, sí, se vull amiga.
2: Faran una mitja part superllarga, tipus super...
0: Mitja hora.
2: Sí, sí, serà una vergonya,
3: això.
0: Jo
3: tinc ganes de veure-ho.
0: Mare de Déu, mitja hora. És que els jugadors subaran allà al vestidor, no?
4: Està passant una cosa en aquest Mundial que estan descansant molt, no? O sigui, jo allò de les pauses aquestes d'hidratació...
2: Saps com li diuen a les pauses d'hidratació? Ara hi ha pauses de publicitat. O sigui, és una manera molt intel·ligent de posar públic en coberta.
0: Es veu que genera un munt d'ingressos.
2: Claro.
0: I ja tenen por que la UEFA no faci una importació d'això, però la UEFA mai copia la FIFA perquè estan ja són, no, ja rivalitat.
4: I comença molt ràpid, de cop i volta dius, hòstia, ja tenen set? Vull dir, si fa 15 minuts...
0: Home, jo dic una cosa, jo la pausa d'hidratació, si jugués a aquest nivell, la necessito al minut 1 del primer sprint.
3: Es fa el partit molt llarg, i si a tota la vida s'han jugat sense pauses, més pauses de les que ara, ja es fan...
2: Ja no hi ha tios com els d'abans.
3: Home! Ara. Home, i tant.
1: Claro, que llevaban bigote los jugadores.
2: Es verdad. Tantos peludos.
0: Escolta, canviem de tema, sisplau, perquè hem de regalar un xec de 50 euros de Mons Interiors. El regalem a qualsevol dels oients que estigui escoltant el programa ara. Només heu de fer una cosa, que és marcar el 902-47-705. Tenim un bitllet de 50 aquí, que només val per les botigues de Mons Interiors i montseinteriors.com.
5: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: 902-47-705. El més ràpid o ràpid en marcar el telèfon i el que tingui més sort, doncs se l'emporta. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius, trempat?
6: Carlos.
0: Carlos, com t'has llevat en aquest juernes?
6: Pues tu, com sempre, que s'ha d'anar a treballar.
0: Ai, fins quan? Hasta cuándo estaràs treballant, Carlos?
6: Fins a les 6 de la tarda.
0: No, no, fins quin dia, vull dir? Fins quan marxes de vacances?
6: Fins quin dia? He fet mudança aquest estiu, o sigui que tinc poquetes vacances.
2: Bueno, on t'has mudat? On t'has mudat? On t'has mudat?
6: A Mediona.
0: Mediona,
6: Sant... Santa Capellades.
0: Molt bé. Ja saps. Sí. Una zona molt bonica. Cazorla, tu que ets l'últim que ha fet una mudança, algun consell pel Carlos?
7: Paciència, ànims i, escolta'm, ja, si tots tenim una capsa un any després que encara s'ha d'obrir. Vull dir, no l'intentis fer tot el primer dia.
0: Sí, i que ja has de saber que els amics no t'acompanyaran en aquest dur procés, en aquest peregrinatge.
6: No.
0: Estaràs sol, eh? Digues.
6: Estic agraït perquè ja m'ha ajudat a la mudança, però ara ja, a partir d'ara ja...
0: Molt bé.
6: Solito palante.
0: Sort amb aquest via crucis que a ple estiu fer una mudança, nano, jo la faria amb pilotes directament ja, eh?
6: A la primera una de calor va ser quan estava encarregant la nevera, la lavadora, tot complicat.
3: Que horror.
0: Molt bé. Carlos, doncs mira, t'anirà molt bé, no, per aquest canvi de pis, 50 euros per comprar alguna coseta.
6: Exacte. Va, com en ell has dit. Exacte.
0: Doncs mira, merescudíssim per aquest canvi de vida que fas i també per ser oient del matí acudint a Carlos, no pengis, i moltes gràcies per escoltar-nos.
7: Adéu.
0: Adéu, eh?
7: Ha penjat.
1: Ja està, és igual.
3: Adéu.
0: Carlos?
3: Adéu,
0: Carlos.
3: S'ha tallat.
0: Hòstia, no sé què ha passat.
2: És que a Mediona, vés a saber quina cobertura hi ha. Tinc una amiga que es diu Mediona.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Sergi, moltes gràcies per aquest comentari.
8: Ja ens l'ha posat en tadar.
5: A Mons Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
9: Matina Codina.

0: Fa unes setmanes que els vam entrevistar aquí a Mon DJ, Bandereón i Buos. Com ens agrada que s'entinguin artistes d'aquest nivell per fer cançons tan bones com aquest ventilador, eh? Una mica de rumbeta per anar animant el Juernes. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Encara que baixin una mica els termòmetres en les pròximes hores, continuarà fent falta el ventilador, l'aire condicionat,
1: sí,
0: i el refrigeri constant,
1: totalment,
0: eh?
3: Molta calor aquesta nit. Molta calor. Pensava que ho tenia tot tancat quan m'he llevat i dic, hòstia, m'ho he deixat tot tancat i no, estava tot obert.
1: Molt altes, sí, amb aquesta xafogor, amb aquest cel tapat, amb aquesta humitat que ha fet doncs, que la nit fos complicada a pràcticament tot el país. Hem tingut una nit tropical a gairebé tot Catalunya, fins i tot
0: ara... No ho saps prou, Mònica.
1: Ah, sí?
4: Ah, sí, Ernest.
1: Tòrrida en alguns punts. Tu l'has tingut tòrrida, perquè vius a Barcelona.
5: Sí. No, i perquè estàs acompanyat.
0: Què dius, animal?
1: Entre els 25 i els 27 graus ara mateix a Barcelona, 25 a Tarragona i també a Lleida, 24 a Girona, 30 graus a Margalef, al Priorat, 27 a Tàrrega i 25 a Terrassa. Són temperatures molt altes i al migdia, com dèiem, afluixa la calor, no tindrem els valors d'ahir, però tot i això seran alts, entre els 34 i els 39 graus. Però ahir vam tenir temperatures que van passar dels 40 graus en punts del prelitoral, comarques interiors, cap a l'Ebre, comarques de Girona. Vam tenir temperatures molt altes per culpa d'aquest vent de ponent reescalfat que hi cremava realment l'ambient. Doncs avui baixa la temperatura, però tot i això, com us deia, farà calor. Ara mateix està plovent, ho fa sobretot en punts del Pirineu de Lleida, també cap al Ripollès, al Berguedà, cauen gotes cap a les comarques del sud, i ara al matí es poden repetir de manera dispersa aquests ruixats acompanyats de fang i localment de tempesta, i després quedaran concentrats al Pirineu i al Prepirineu.
0: Ara fa falta, el que diria la meva mare, una tapassada, m'agrada molt aquest concepte, una tapassada general.
1: Què és una tapassada?
0: No sé, ja, ma mare ho diu.
1: Com una pluja.
0: Va haver una tapassada general ahir a la tarda. Vull dir que va ploure molt a tot arreu.
1: Ah, sí? Ah,
6: bueno, la recordo la teva mare, la senyora Pilar, que em cau fantàsticament bé i... Sí. Segueixo sense tenir el seu telèfon, per això me'n pots donar per enviar-lo.
0: No penso donar el telèfon de la meva mare.
1: Ah,
0: Mònica, gràcies.
1: Adéu.
0: Va, que tenim el perdó aquí.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Ens actualitzem pel que fa a la informació. Bon dia, Xavi Pardo.
7: Molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Aquestes són les notícies pardes.
8: Xavi!
0: No sabeu fins a quin punt avui estem molt pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per aquesta decisió. Ha de fallar amb el tema de l'amnistia, no?
7: Sí, aquest matí a les 10 hem de publicar la sentència sobre la llei d'amnistia. Prenem nota perquè no hi ha hagut ni una filtració, no s'ha filtrat ni una paraula, no com passa amb les decisions judicials a l'estat espanyol. Si l'aprova, Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tindran més a prop el retorn a Catalunya, tot i que no seria immediat. No seria immediat perquè el Constitucional fins a l'octubre no mouria fitxa, i de totes formes Llarena ja ha dit que ell pensa mantenir l'ordre de detenció peti qui peti i passi el que passi avui al Tribunal de Justícia de la UE.
0: No sé si vols afegir algun comentari, Ernesto de Kaiser, sobre aquesta...
9: No, bueno, hay que esperar el auto, Toni.
10: ¿Qué auto?
9: El auto de procesar.
10: Ella es l'Ernesto.
9: Exacto. Claro, Cintora eres tú. Eres Javier Cintora. Sí. Jesús Cintora.
10: ¿Quién?
9: No sé.
10: Ha venido un auto, súbete a él y no vuelvas.
9: No, el auto del juez Marchena es el que va a regalar el suplicatorio que está ahora está vigente.
0: Aquí hasta en la
9: sala cuarta, cuarta segundo B.
10: ¿Habrá suplicatoria?
9: Habrá suplicatoria.
7: ¿Sí? Trobo faltar que estás más bien, como ya dije yo en mi libro.
9: Bueno, ¿no? Que ya lo dije. No, esto no lo dije en mi libro, lo dije en un artículo que colgué en mi blog.
0: Ara.
9: En MySpace.
0: Va. Hosti, és humor polític, es fa veig que et fa gràcia tu l'humor polític. Tu. Bueno,
7: la referència a Boomer a MySpace m'ha matat.
0: Vinga, va, més notícies.
7: Els bombers treballen per extingir diversos incendis forestals, el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, i el de Rubió a l'Anoia ja estan estabilitzats, i també han pogut controlar les represes del foc d'Aiguamúrcia que hi va haver ahir a l'Alt Camp, i que tot apunta de nou que serien obra d'un piròman. Mentrestant, a Olot hi ha 13 ferits, un de greu per la caiguda d'un arbre en un porxo on estaven dinant un grup de menors. La ferida greu és una monitora que està ingressada al Trueta de Girona. I també a Girona, després de la sortida de Junts de l'Ajuntament, ara Esquerra posa condicions per quedar-s'hi. Els republicans decidiran si continuen o no en funció del nou cart i pas municipal que proposi Lluxalelles, que ja sabeu que per força doncs, ha de reestructurar el cart i pas municipal amb la sortida de Junts. I el nou Sant Jordi Club serà el doble de gran que l'actual. Tindrà capacitat per 9.000 persones. Les obres no vol dir que evidentment s'hagi d'omplir sempre, vull dir que serà ajustable la capacitat.
0: Perquè ara més o menys queden 4.000, no?
7: Sí, crec que mengi tot, eh? Crec que mengi tot.
0: 3.000 i pico.
7: Les obres començaran d'aquí a un any, s'espera que estigui enllestit a finals del 2029 i esperem que també doncs, en millorin l'acústica.
0: Qui t'agradaria que l'estrenés el Sant Jordi Club nou el 2029?
7: Tu, amb una sessió de DJ, com Déu mana.
0: Llencem la proposta des d'aquí.
4: Hola, sóc Antonio Díaz, el Mago Pop. Quan acabin les obres, compraré aquest teatre.
7: Prou ja, Antonio.
4: Estic a punt de comprar-ho, també.
7: Amb qui el compraràs? Amb la Maia?
4: Amb la Maia i amb
0: la Maria Teresa Campos.
7: Tens una malaltia d'anar comprant teatres.
4: I a tu també et compraré, quan acabis de vestir. Què vols?
11: Quan us preguntem des d'on ens escolteu, estaria bé que no responguéssiu...
12: Doncs el cotxe anant a la feina.
0: Mira, ja ho dic ara, ja perquè la gent ho sàpiga. Quan jo pregunto això, vull saber el poble, normalment.
11: Matina Codina, amb Ernest Codina.
13: Rec 105 Barcelona.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
17: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
18: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
19: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
18: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
20: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
21: Busques un vehicle híbrid?
20: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
21: Més eficient, és menys consum.
20: Més potent és més cavalls.
21: Tot a Romauto.
20: Barcelona.
21: Molins de Rei.
20: Mataró.
21: Blanes.
20: I Santa Coloma de Farners.
21: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
20: RomautoNissan.com.
21: Romauto.
22: Bruno Mars.
23: Joe.
22: Olivia Dean.
23: Harry Styles.
22: I els nostres números 1.
24: Mi penya del RAC 105.
25: Soc el Guillem de Bugós.
26: El Fred García.
27: Tinc a Flauas i Stay Home.
28: Fumida des del País Valencià.
29: Som els Pies.
30: Soc el Migui Núñez.
31: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
32: Som els Catarres.
33: Tots ells tenen una cosa en comú.
22: Els escoltes aquí.
33: RAC 105.
22: La casa dels teus artistes preferits.
34: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
35: Ja som 100.000.
22: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
35: Instagram.
22: TikTok.
35: Facebook.
22: X.
35: YouTube.
22: I la nostra web.
35: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
22: I tu? Què esperes?
35: Som a tot arreu.
22: 100.000.
36: I pujant.
22: La teva música.
37: RAC 105.
20: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: No sé si tenim aquesta hora del matí el Ferran Aràndiga, perquè li acabo de comunicar que s'hauria d'anar connectant.
10: Ai, Ferran!
0: Deixem-ho provar, ja. Ferran, ets aquí? Bon dia.
1: Ah, estic aquí.
0: No, tu ets el Ferran Adrià. Ah. Jo busco el Ferran Arandiga.
2: Exacte. Se toca un becario, tu. La próxima vez que toque un becario ya del tráfico, yo no vengo, ¿vale?
0: Esperem 4 segundets, a veure si es connecta. 3, 2, 1...
2: ¡Xipo!
0: Ferran Arandiga, bon dia. No hi ha més llamades.
3: Joan, demanen a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Calla, calla, calla, que ara sí que el tenim. Ferran, ai, endavant amb la crònica de les carreteres, sisplau.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous, destacant que continua aquest accident actiu a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord i que fa tot just uns instants talla un carril de circulació. També comptem amb una segona incidència, en aquest cas una avaria que durant aquesta matinada deixa els vehicles al voral a la B23 a l'altura de Molins de Rei en direcció Tarragona, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: A veure, aquí ens podem penjar a Rec 105 la medalleta, de l'aposta del descobriment, no?, i de l'èxit en què s'està convertint a casa nostra aquesta versió de Josh Fawad d'un clàssic de la Madonna, que és el Like a Prayer. Josh Fawad, que és un disc jockey australià que fins ara no el coneixia ni Pituti, doncs ara ja sona per tu i per mi aquí cada matí.
1: Són faues comptades, eh?
0: Exacte.
2: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: El que és una delícia és cada matí escoltar el Sergi Ferrer amb el seu titular d'impacte.
3: Sí, companys, una pregunta abans. Endavant. Teniu entrades per anar a la final a Nova York o no?
0: Ja m'agradaria.
4: No,
0: ja
4: no.
3: Ho dic perquè si voleu les agafem junts ara.
5: Vale.
3: Estat mirant preus.
0: Sí, sí. I què, què tal?
3: Doncs mira, si voleu en repassem una miqueta. Entrades normals, el que són entrades normals, no en queden.
4: Ah.
3: Ja sabeu que jo poso Waka Waka perquè no m'agrada aquest any, per cert. Però si voleu anem a la revenda.
5: Vinga.
3: On trobarem entrades d'entre 7.000 i 39.000 dòlars cada una.
5: Molt bé.
0: 39.000.
3: Seients normals, eh? Et pot tocar un córner.
5: Què bé. 39.000.
3: Llavors, ara el típic a l'Alillo. No, és que jo les vull oficials perquè no vull saltar-me les normes, no vull fer revenda. Vale, anem a la web oficial de la FIFA. T'ha tocat a tu, Alan. Només queden les hospitality. Les hospitality inclouen menjar, beguda i seients amb les millors vistes.
4: Ah, que bé.
5: Home, ja les pagues, no?
6: La cervesa.
3: Entre 15.000 i 57.000 dòlars.
6: I això en euro, ¿cuánto es? ¿12 o 3 euros?
3: No, no, no. És, pues serien
0: pràcticament
3: un...
0: el mateix.
3: El mateix,
0: sí. És una mica menys.
3: 55.000 euros, potser.
6: Tiene que ser buena la cervesa.
3: El cost de l'entrada, evidentment, se li ha de sumar el viatge, que no baixa a 900 euros un bitllet a Nova York a l'eixit d'última hora, l'allotjament i altres despeses. De dir, hòstia, m'he fet un cafè, no?
4: Bueno.
3: Un cafè al centre del parc.
4: No,
3: us llevo, 12 euros.
4: Us llevo yo en el Falcon, si queréis.
3: Va, ah, no. Mira, ens
4: jo, el viaje lo pago yo. Venga,
0: bé, com diria també la meva mare últimament...
4: No sé què dius.
3: Ha de ser guionista.
0: No, no, però... si l'especulació està en aquest punt és perquè hi ha gent que paga aquests diners. Clar, això estem parlant d'un esdeveniment mundial, no, accessible per grans milionaris.
4: Sí,
0: gent que es pot permetre pagar aquestes quantitats astronòmiques i la gent les paga.
7: Clar, és una forta abraçada a la teva mare.
0: Lluís, algun altre comentari de qualitat?
7: Sí, que encara enrere quedaven aquells temps on tu volies veure el Dream Team i bé, pagaves una entrada que al final et costava només 200 pessetes. Me'n recordo perfectament d'aquella època i, a més, els donaven per TV3. I que no
6: Què estàs dient?
3: I què?
0: Canviem de tema. Ningú es podrà permetre pagar aquests tiquets. Per tant, parlem d'una altra qüestió, Marc Puga, perquè sembla que l'amor entre celebrities està tornant a triomfar. Va!
8: Jo, que forna jo.
5: Sí, les segones oportunitats existeixen, cosa que a mi em fa molt feliç. Les reconciliacions són una evidència, sinó que ens ho digui el presentador i famós català, Risto Mejide.
9: Moltes gràcies. Què tal, Marc? Com estamos?
5: Risto, sí, t'has reconciliat amb la teva exparella, amb la farmacèutica valenciana Natàlia Almarcha.
6: Ah,
5: recordem que van tallar i, segons la informació publicada, la parella s'ha donat una nova oportunitat després de mesos mantenint relació d'amistat. Ells van tallar i van dir, vinga, som amics una temporada.
9: Exacte, sí.
5: I ara s'han reconciliat, això ho han confirmat les mamarazzis, la Laura Fa i la Lorena Vázquez. I, per tant, podem dir que Risto Mejide torna a estar enamorat enmig d'un estiu de ruptures.
0: Tu creus en les segones oportunitats, no?
5: Aviam, jo sé que no funcionen, però crec que es pot intentar, perquè és com una temporadeta de tornar a estar com feliç,
0: sí,
5: no?
0: Sí, fas i un dic, remember,
5: va,
0: no?
5: Un anyet tonto de...
9: Sempre s'ha dit que les segones partes nunca fueron buenas, però això és perquè no has vist Terminator.
5: Ah.
6: Es buena la de las dos, es buena.
9: Exacto, veo que es el único que lo ha pillado.
6: Es que es buena cuando hace eso que se deshace y se vuelve
9: el T-1000, metal líquido.
6: Eso es, que se deshace.
0: Yo tengo la sensación que la vida sentimental de Risto Mejide es un cambio constant, ¿no? Cada dos por tres parlem de noves parelles, sembla que ja s'ha esgotat, no? Tot el repertori, ha hagut de fer una recuperació d'una altra nòvia. Molt bé, gràcies, Marc Puga.
5: No, a tu!
6: Olé. La última del Leo. A veure, hem d'anar a escalfar una mica la final de diumenge, eh? D'entrada, per comparació, vull que distingiu entre el que és una cançó bastant èpica i guapa amb la lletra feta per argentins, com és aquesta, i una que és per ambientar el tall que us porto, que ha fet un nano a Instagram que es diu Àlex Cuesta i que toca la flauta.
3: Ah.
6: Val? I ha fet una cançó que es diu T'ugrada.
10: Cántatela conmigo. Esta es T'ugrada, T'ugrada, T'ugrada.

0: Anat...
1: Ens hem d'imaginar aquest nano a la seva habitació oferint aquest recital.
0: Amb la samarreta blanca d'Espanya, la bufanda al coll, va donant voltes mentre toca la flauta com si estigués absolutament boig.
1: I això és una creació seva.
0: Això és seu, no, això no és tot seu.
2: Bueno, i els veïns trucant a Desocupa.
1: No, heu de saber que la Real Federació Espanyola de Futbol, només per arribar al final, ja ingressa 28 milions d'euros. Per tant, jo proposo que uns calarets vagin per produir seriosament, oficialment, aquesta cançó i convertir-la en himne.
3: És veritat.
0: Sí, li diuen a Instagram el flautista de la Min i menuda fiera Manolo el de la flauta.
3: Està molt bé el xiste, m'agrada molt.
0: Gràcies. Doncs amb el tema aquest, clar, volia, ara que estem posats en situació, un dubte que fins ara no havíem resolt, que és com van referir-se l'autor del segon gol del França a Espanya, que va ser Pedro Porro.
1: Pedro Porro.
0: A la televisió anglesa i a la francesa, no? Perquè Pedro Porro, hòstia, és difícil.
4: Clar, Pedro Porro. Olmo, Pedro Porro! It's happening for Spain!
5: Dans la surface de réparation, Pedro Porro s'appuie sur Dani Olmo. Le 1-2 qui fonctionne et le 2-0. Un modèle de jeu collectif, modèle de séquence collective pour la Roja. Pedro Porro à l'origine.
1: Per què ens fa tanta gràcia que diguin la R malament?
3: Perquè als francesos els hi passa com a mi. Ai. Els costa una mica la R.
1: A veure, acabarem amb el...
0: Narri vostè el gol de Pedro Porro.
3: Senyors, atenció, perquè xutarà el Pedro Porro i gol!
1: Molt bé! Molt bé, Xavier.
2: Condescendent, aquest
3: aplaudiment. Ha estat un golaro.
1: Vinga. Gràcies, Xavi Cazorla. 7:45.
6: Hi ha persones que no busquen només pa. Busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten. A Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu.
1: I ara atenció, perquè arriba una nova edició de la cançó Boomer, Estiu.
7: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya, i ara us ofereix aquesta secció.
8: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
3: Ole, ole,
1: un
3: ole, ole.
1: Remember veraniego, Alan Lillo.
3: Som-hi amb la cançó Boomer Summer Edition. Avui, boníssima, i li vull dedicar a la Gemma i al Pedro, que li han posat al seu fill el nom d'Alan. Gràcies a mi.
0: Sí, senyor.
1: Sí, en homenatge a tu.
3: Impressionant.
1: Sí, això va passar ahir al Matina Codina, que ens van explicar uns oients que li havien posat al seu fill Alan, perquè van sentir el nom aquí al Matina Codina.
3: Sí, senyor, increïble. Bueno, per ells va. Estem fent un top 10 de cançons d'estiu i avui pugem fins la posició...

0: història de la música d'estiu a càrrec del grup La Fiesta. Tothom a ballar amb aquesta de 2003.
1: Vinga.
0: Al matí acudint a la cançó Boomer, La Canción del Velero. Oh.

0: Matina Codina.
1: Jo crec que ja n'hi ha prou, no?
2: No!
1: Sí, entre altres coses, perquè la Mar Puga, que va ser animadora de càmping, està fent tota la coreografia i m'ha provocat un punt de vergonya aliena.
2: Una cosa era... No, pues tot el càmping estava feliç, el càmping Empordà, ballant amb Mil Velero, els Aquagyms. Era la cançó estrella de l'estiu.
3: Molt bé.
1: A mi em sembla una mica cutre, Lillo, aquesta...
3: Bueno, perdona, cançó de l'estiu.
1: Però és veritat que és una cançó de carpa, una cançó de guateque, que sabem que té una segona lectura.
4: Gràcies!
5: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
6: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
5: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
1: I com cada dijous, el Xavi Cazorra ens porta un recull de totes les pífies que hem fet aquesta setmana al Patina Codina.
3: Oh, sí! ¡Qué bueno!
7: ¡Qué risa!
3: Zorla, dale!
4: A veure, començarem amb una mica de rutina, val? Com és el fet de que la Mar sempre tingui problemes amb els noms de gent i de coses.
2: Jolín, Xavi. És un creador de contingut que a les xarxes socials es diu Strike Draw Place.
3: Eh?
4: Com?
2: Val?
1: Straight, és igual com es digui.
2: Bueno, és per si el volen buscar. Estic amb la incorporació de Liv Merriweather com a guionista, que Merriweather és coneguda.
7: Per què t'ha costat més dir Liv que Merriweather?
2: Un artista i col·leccionista de Nova York ha trobat una manera bastant curiosa de fer negoci amb aquest casament de la Taylor Swift amb el Travis Kelce. No, este de punta, no dir el nom del senyor per evitar això.
8: Mujer, pilla-te una baja, estàs santa.
1: I com podeu comprovar, és una cosa que a mi m'irrita molt, perquè cada dia a les efemèrides és un autèntic despropòsit, però m'irrita sobretot perquè no et preocupa gens buscar com es pronuncia.
2: Que sí que em preocupa, jo que sé, ho busco molts cops.
3: No es nota! No,
2: jo m'apunto als guions com dir-ho moltes vegades. A vegades no, perquè penso, ja ho sabràs dir, però no, em poso nerviosa.
4: Si le coincide que está en esos días de la mujer, pues se lo olvida, es normal.
2: No és cada dia.
1: Tu que fas servir el ChatGPT i pots preguntar com es pronuncia això en català, i ja t'ho diu. Bé, anem a... És que jo crec que n'ha fet més aquesta setmana, fins i tot.
4: Sí, però bueno, és igual.
2: No, ja està, no aporto res més.
4: No, sí que aportes més coses.
1: Defensa't, Marc.
4: Espera't, que aportaràs més coses. Anem a un fet que també és bastant habitual quan algú li agafa un atac de riure. En aquest cas va ser el Lluís Canut, que es va desmuntar a l'inici d'un gag que estava fent amb el Koeman.
9: Hombre, Ronald.
10: ¿Qué tal, Lluís?
9: ¿Cómo está la señora?
10: Bueno, bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
4: ¿Ya?
10: Bueno, la segunda pregunta ya la hemos perdido.
2: Serà llarg, això.
1: Va, Lluís, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
7: Sí, tampoc
9: no,
7: és que
9: m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no soc homosexual.
1: Perquè... té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, si us plau.
9: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
7: ¿Por qué, Lluís?
9: Porque me divorcié.
2: Ay, pobre.
10: Bueno, lo siento, aunque te estás riendo, entonces, pues bueno.
1: Va,
10: bueno,
1: escolta'm, alguna pregunta més pel Ronald? O...
9: Sí, en tinc unes quantes.
2: Sé quan de començar.
1: És un tàndem que no es pot repetir perquè es fan molta gràcia mútuament el Lluís Canut i el Ronald Koeman.
4: Sí, una altra cosa que no es pot repetir és la trucada que vam fer, una trucada d'espertó d'un oient, la Nora, i la trucada va durar més o menys uns 5-6 minuts, la vam estirar, eh?
1: Sí.
4: D'aquests 5-6 minuts, ella ens va deixar parlar a nosaltres un total de 10 segons.
1: Per molts anys, bonica.
7: Més penjala.
1: Aquesta és la reacció que espero jo quan truquem algú per sorprendre'l. Et vol fer desfermentació? Un moment!
3: Calli!
11: Ai, que emoció! Però que ha sigut idea de la meva amiga, segur, sí. De la Maripau.
3: Calli!
11: Ja me tranquilitzo, què dieu?
1: Va, sí, respira, rebaixa els nivells d'excitació. No, va.
11: Diga.
12: ¿Te quieres callar?
1: Un moment, perquè et vull felicitar. Sí. De part de la Paulina.
13: Cariño, tranquilo.
11: Me la menjo. Avui he quedat amb ella, Pepina.
9: Que m'ha vist sota l'aigua.
11: Me la menjo. Igual que tu, si me coneixessis, jo també seria molt bona amiga teua,
7: Algú que parla més que tu, Ernest.
11: Jo volia estar programant, vosotros, que somos divertidas, ¿eh?
4: Ya para allá, nena.
1: No, ens...
4: esta te la pincha si quieres. Lo que pasa es que te va a poner la cabeza que no vea, ¿eh?
0: ¡Santiago!
11: ¿Encara no sap parlar español?
9: Fixa-li que sí.
1: Acabes de fer història de la ràdio aquí al Matí d'Acudir.
0: És la millor.
1: Aquesta trucada és antològica, no puc parlar. Adéu.
0: Me'n vaig ja, no vull saber
1: res. Soc exactament aquest senyor. Que sapigueu que quan vaig arribar a casa em vaig fer baixar una caixa sencera d'ibuprofeno.
4: Joder.
2: Sí.
1: No, i ara, últimament, també trobo molts oients d'aquests. Jo també soc molt divertit, perquè no em fitxes a la ràdio. Tothom vol fitxar pel Matí d'Acudir, que no hi cabem en aquest estudi.
4: No hi cabem,
1: no hi cabem.
4: Vinga, i acabem totes les pífies juntetes una darrere de l'altra.
1: El típic cavall que el poses amb el típic transportí.
4: Una mica al cap de setmana amb l'article de Mariano Rejoy. Rejoy.
2: Sí? Rejoy. I a més va tocar algun toro. Tot això està prohibit perquè posa en perill.
4: Perquè van parlar els del RACU amb el president de la Societat Espanyola de...
1: Què?
4: Els del RACU.
2: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
4: sí.
2: Bueno, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
1: molt ben explicat, tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: En 5, el temple. I allò que diuen, el mal temps, matina cotina.
3: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 909 903 743.
8: Verisure. Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor a primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: Ara el Lillo em mirava i m'estava dient... Quin temazo.
1: Ostres, molt bona, no?
0: Sí.
1: També estiguem aquí a Eivissa, ara de cop i volta.
0: És una aposta de RAC 105, DJ Goja, que és un conegut productor romanès, amb l'estrella internacional Jason Derulo i una cantant... Ara sembla tal cuban, eh? Jason Derulo.
2: Derulo.
0: No, Jason Derulo.
3: Sí, senyor,
0: i una cantant brasilera que es diu Melody, eh? No és la de Los Gorillas.
2: No soy yo, sí, cantando
0: no ets tu,
2: lo de...
0: No, ets tu,
2: no,
0: ets tu,
2: no
0: ets tu, no ets
4: tu. Tu no has hecho nada más.
0: Això es diu Mi Chico i és una de les sensacions d'aquest estiu 2026. Són les 8 en punt del matí,

0: Dia, Catalunya!
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvinguts a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Bon dia a tothom, ja és dijous. Dijous 16 de... I per què som aquí a l'estudi de RAC 105? Doncs per animar-vos, per entretenir-vos, per informar-vos, per fer-vos cantar, per fer-vos ballar fins a les 11 del matí, ràdio en directe, amb un equipasso que ara saludem. Abans, un petit apunt meteorològic, que és que el dia comença calentet, temperatures molt altes, però ha dit la Mònica que al migdia la cosa començarà a fluixar una mica.
2: Menys veurem mal que ho heu dit, sí, perquè la gent no podia imaginar-se que avui era un dia càlid.
3: No, doncs plovia,
0: precisament, precisament avui és una notícia que baixaran els termòmetres. En fi,
2: serà molt poc.
0: Sí, Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que demà estiguin despertes tot el dia, que m'estreno com a pregoner de la festa major de Sant Feliu del Racó.
2: Home, senyor! Ole, per fi, la vida torna, tot el que li has donat.
4: Serà a les 9 de la nit, hora menys a les Canàries, que sé que hi ha molta gent de les illes que vol seguir-ho, això, per internet. És una gran responsabilitat i un orgull que un poble on fa un any que pago impostos i on fa un any que intento dormir a les nits sentint a la meva veïna com fa l'amor a altes hores de la matinada, m'hagi demanat fer el pregó. A diferència de la ciutat on els he pagat durant 20 i pico anys i on vaig néixer, que és Sabadell, que ha optat per agafar a un altre senyor.
5: Ah, sí?
4: Sí, a una altra persona que han agafat.
6: Ah, no sabem qui és.
4: Sí que ho sabem. Sí.
6: I no volem dir-ho.
4: No, no cal. Vale. La gent ho busca.
0: Bueno, escolta...
3: Xavi, grava't,
0: Tu el que has de fer és començar a generar contactes a tots els ajuntaments. Sí. Xavi Cazorla, pregoner.
4: Ara,
0: exacte. Xavi Cazorla, pregoner. Ja saps què diràs o no? Ja saps què diràs?
4: Sí, sí, sí, ja ho tinc escrit. Ho contra escrit. Tot pronòstic.
0: Perfecte.
4: Aquest dilluns ja ho vaig deixar tancat.
6: La gent de Sant Feliu del Racó pensarà que hi ha un eclipsi i no, serà el teu cabezón immens posat
3: es pot
6: sol,
3: veure algun lloc
6: del balcó.
4: Sí. L'Instagram de Raku.
5: Oye, ¿te quitarás algo de ropa cuando estés ahí arriba?
4: Sí.
0: No.
5: Ah, sí?
4: Sí.
5: Ai, pues...
0: Per tant, perdona, ets el personatge més il·lustre d'aquesta urbanització, entenc, no?
4: Ara mateix sí, que no és urbanització, que és poble.
0: És poble.
4: Poble que pertany a Castellà del Vallès. Sí.
6: Si ho has de dir tant.
0: Val. I què anava a dir? Suposo que els hi has... passat un pressupost, que et paguen
4: sí,
0: per això.
4: Sí, però m'he adaptat molt a les necessitats del poble. Ho faig pel poble.
3: Ho fa gratis.
5: Sí, senyor.
0: Sergi Ferrer, a qui dediquem avui el programa?
6: Doncs avui una dedicatòria doble. Per una banda, a Leo Messi. Gràcies. Perquè sí, ja sí, ho ha tornat a fer, ha portat un equip de 10 delinqüents i els ha convençut perquè els segueixin fins al final. S'han obert pas a patades fins a la final del Mundial. Messi, ets el millor de la història, també amb 39 anys, és així. Ara, tinc una segona dedicatòria, Ernest. I ara et parlo a tu, català, que vas amb la Roja, perquè ets molt del Barça i hi ha molts jugadors del Barça i tu te n'alegres pel Barça i pels seus jugadors. És que me n'alegro molt perquè, clar, és del Barça. Jo és que abans de tot soc del Barça i
5: no
6: em queda d'anar... Espanya-Argentina a la final. Què fem ara? Ara com ho fem, això? Ho has pensat com ho farem o no? Li negaràs l'últim Mundial a Leo Messi? Sí. Després de 10 lligues, 4 Champions... 672 gols, 21 anys dedicats al Barça. Sí. El faràs plorar tu per segona vegada?
0: No.
6: El faràs plorar per segon cop?
0: Aquesta imatge no la vull.
6: Jo et pregunto, català, que vas amb la Roja, perquè està ple de jugadors del Barça. Qui ha fet més pel Barça, Messi o Pedro Porro? Qui ha fet més pel Barça, Messi o Cucurella? Qui ha fet més pel Barça, Messi o Àlex Baena? Messi o Marcos Llorente?
0: No diguis, que faràs baixar la taula, Sergi.
6: Tria bé el teu bàndol, català. El Barça, que és que t'estàs quedant sense excuses i al final cauran les caretes.
5: Escolta, de mi no has parlat, que jo també estic a la selecció,
6: A mi no em parlis, Pau, que estic molt enfadat amb tu.
5: Estic molt espanyol, ara, jo,
0: Bueno, i Lamine, amb aquella imatge tendra, no?, de Messi banyant Lamine fa 20 anys, d'aquesta foto que s'ha fet viral. Bé, Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Avui estic supercontenta perquè aquesta tarda tinc un planazo. Tarda-nit, aquest. Epa! Tengo mis cartas.
0: Aquí tothom va al seu, rotllo, és increïble.
6: És, avui... el programa més variat de la ràdio.
3: Anna Torroja, concert a Barcelona, al Palau de la Música. Són paraules molt grosses.
0: No m'ho perdo per res del món.
3: Home, no veure Anna Torroja en directe, és que és història, això.
7: El Palau
3: això.
7: De la Música també l'he comprat. Soc
3: sí,
7: perfecte,
3: potser vens. El cas és que està amb la gira S'ha acabado el show dins del cicle Banco Mediolanum Guitar BCN 2026, organitza The Project i estarà cantant els temazos de Mecano, segurament. I jo què he fet com a bona amiga de tota aquesta gent? Home, entrevistar l'Anna Torroja, parlar amb l'Anna Torroja. I direu, i l'Anna Torroja ha cantat? L'has fet cantar?
0: I què, sí o
3: home,
0: no?
3: Home, no, no, escoltem-ho.
8: Tengo una sonrisa para regalarme. Tengo mil cartas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol.
3: Oi, oi, oi, que maravilla.
9: Que és una tracomania.
3: Tela de fe.
10: És que Rack Sensing somos una cadena musical.
9: Ja, bueno, però eso se avisa, pago uno caliente. Esas
3: no,
9: cosas.
3: Ves? Aquí demostres que eres una estrella. Hombre, por Dios.
0: Escolta, és gairebé un somni fet realitat que et canti l'Anna Torroja, aquesta cançó, a un mil·límetre.
3: Hola?
0: No? Que estàveu molt
3: juntes. No, és molt fort.
6: No? Tens una habilitat per fer que canti la gent.
0: Sí,
3: sí, perquè em van dir, l'Anna no et cantarà, eh? Dic, què?
0: Sí. Què? Com has dit que es diu la gira que farà?
3: La gira es diu S'ha acabado el show.
11: A veure, si s'acaba de veritat, perquè estic ja de l'Anna Torroja, ja, que ja huele el tema.
3: Sí?
11: Ja, quan jo era petit ja estava actuant la senyora aquesta. Ja està.
3: Sí, és que és història de la música.
0: Va,
3: a les 9 escoltarem l'entrevista sencera.
0: Perfecte,
3: Torroja,
0: a les 9 entrevistem Anna Torroja.
12: Hi ha una cosa que es fa molta gràcia, quina? Perquè he vist alguna imatge de la mare amb l'Anna Torroja, i és que va a Torroja.
3: Va de vermell, sí, la Torroja, molt bé.
0: Després de la punta del nostre Albert Tom, seguim, perquè, amics, ja sabem quines dues seleccions jugaran la final del Mundial, ho dèiem, eh? Finalment serà Espanya i Argentina, un partit digne d'una final de Mundial èpica. I ara la gran pregunta és... qui guanyarà? Qui guanyarà?
12: Sí, hola, buenos días.
0: Home,
12: cuéntanos, máquinas.
0: Sandro Feil, bon dia.
12: Efectivamente, Sandro Feil, el que viste y calza. He oído que los señores tienen una pregunta, ¿sí?
0: Sí, sí que sí. Tengo. Sí.
12: Pues venga, vamos a activar el parquímetro para cobrar la consulta. Me preguntan ustedes por el ganador del Mundial.
3: ¿Sí? Correcto.
0: Así es. Exacto. Así es.
12: Vamos allá. El ganador de esta final entre Argentina y España es...
0: ¿Vol redoble o no?
12: Me sale Argentina, pero bueno, no puede ser.
0: ¿Cómo que no puede ser?
12: Tiene que ganar España, ¿vale?
0: Va
12: a ganar
0: España. ¿Pero para qué manipulas las cartas, Sandro?
12: Va a ganar España. Estamos todos con España. Va a ganar España.
6: Pero si t'ha sortit la carta d'Argentina, que ho he vist jo d'aquí.
0: Bueno, doncs no sé si ja tenim guanyadora del Mundial. Espanya serà campiona, Sergi, aquest diumenge a la nit davant Argentina, segons Sandro Feil.
12: I el precio de la consulta es de...
3: Ah,
0: ¿cuán?
12: 154 euros.
0: Sí, va.
3: Solo por eso.
12: Bendiciones.
3: Joder.
12: Y viva fútbol.
3: Viva.
0: Viva el futbol. El futbol segur que guanyarà.
12: Exactament, aquest diumenge. Va ganar el deporte.
0: I la FIFA, que també sempre treu partit, sí, de tot. 8 i 8 minuts, 16 de juliol, dijous, Matina Codina i Jonas Brothers. We go to...

0: cara al matí, recordem, 8 i 11. Estem a punt de viure un moment històric, llegendari, de la ràdio a Catalunya, que és el cara a cara entre dos mites del futbol, dos astres, un exjugador del Barça i l'altre actual jugador i estrella blaugrana. Estem parlant del cara a cara entre Lamine Yamal i Leo Messi, que podrem veure efectivament a la televisió aquest diumenge en la final Espanya-Argentina. I ara mateix els tenim aquí. Per tant, bon dia, Messi.
1: Sí, buenos días.
0: Gràcies per venir al matí a Codina.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sí, ens fa il·lusió, la veritat, que sí. Us trobeu cara a cara, Lamine, bon dia.
2: Hola, què tal? Què tal? Com sí. Estàs, bro?
0: Entenc que serà un partit carregat de rivalitat, efectivament, però també de fraternitat, de germanor, no? D'amistat, fins i tot.
2: Bueno, no, tampoc no, et pensis, sí, no, al final, no sé. Jo sóc el millor ara.
1: Dir, yo no le conozco de nada.
2: El seu temps ja ha passat, no?
1: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva bueno, ahora.
2: Te l'he robat perquè tu ja ets un avi, o sea...
1: Soy un abuelo, sí, pero no. Marqué más goles que vos en el Mundial.
0: Sí, bueno, escolta'm, va,
3: ei. Estàs calfant, això, eh?
2: Tu m'has banyat a mi, o sigui que...
0: Tu m'has banyat a mi, és la frase, eh?
1: Sí, sí.
2: M'has tocat els pebrots.
1: Sí, tenia la pija bien chica. Seguro que no te creció.
2: No, no et posis així perquè igual truco al meu pare.
0: T'has sentit desagradable, això, eh?
1: Sí, no.
2: Vols que aviso el meu pare i flipa, xaval.
1: Sí, ahí se me gana. Yo creo que tuve un hermano que una vez lo detuvieron por disparar.
2: A lo mejor... Tu ja eres un tolai, tio, comparat amb el meu pare, nen.
3: És poc tens, no?
0: Sí.
2: Tens guanyar.
1: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
2: Sí, yo faré un gol.
0: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes, sí, quan parleu, per això no?
1: Sí, bueno.
2: Uah, jo estic calentíssim ara, eh?
3: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
2: Guanyaré, tio, guanyaré segur. Ja veuràs.
3: Acosteu-vos una mica més, poseu front en front. Ara.
0: Sí. Algú vol fer alguna aportació d'interès o serà tota l'estona això?
1: Te vamos a cerrar el orto.
2: No, jo sí que te'l tancaré tu, Tolili.
3: Hola,
2: literal.
1: No, però no valia de si Tolili.
2: Ja, és veritat.
3: Ernest, el separo o no? És que no sé què fer.
2: M'he passat una mica.
1: Pobre, te pasaste tres pueblos.
2: No, em perdones, tio?
1: Sí, sí, no, claro.
2: Sí, jo veia vídeos teus quan era petit jo,
1: sí,
2: tio.
1: Sí, yo los miro ahora a veces en el celular.
2: Ets el millor, tio.
1: No, vos sos el mejor.
3: Us estava enfadant.
2: No, veritat,
0: de moment tenim el cara a cara dialèctic. És això que esteu sentint.
1: Sí.
0: Esperem que el futbolístic sigui una mica millor de cara diumenge.
2: Si penso fer una bicicleta, sí, tio.
0: Penses fer una bicicleta?
3: Sí. Quina merda d'amenaça.
1: Me cagué encima. Ara mismo.
2: I potser la primera part.
0: Escolta, sí, tinguem la festa en pau.
1: Que jo vull ajutar a Trajón.
2: Això no val,
1: si
2: tio.
1: Si era de la portero...
0: Us estimem a tots dos, que guanyi el millor diumenge.
2: Gràcies,
0: tu, que seria el teu primer mundial amb
1: sí,
0: 19 anyets.
1: Sí.
0: No? I tu, Messi, que ja et retires i seria el teu... és la teva tercera final i seria el segon mundial.
1: Segundo mundial i bueno...
2: Bueno, que igual et pintem la cara a tu, també.
0: A mi, per què?
2: Bueno, vas una mica de sobrat, xaval.
1: Sí, cementerio. No. Això és un tobogán de piojos.
2: Sí, exactament.
1: Canteras calvo i ara ja no.
2: Aquí vols enganyar, tio, si ja sabem el que hi ha sota d'allò.
1: Sí,
2: no. És que al final vas de guai.
0: Us esteu posant amb els meus implants capilars, que gratuït, no? Però jo us he fet, jo no ho
1: tinc.
0: Però ho deixem aquí, nois. Que guanyi el millor.
1: Sí, mejor. Yo no sé más decir más cosas. Nunca había hablado tan seguido.
2: Yo tampoc, tio. Tinc la boca saquíssima ja, tio.
1: Això també.
2: Adéu, Tolai.
1: Sí, te lo dijo a vos, eh.
4: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
5: Matina Codina.
4: Un programa fet per persones de carn i ossos.
5: Felicitats pel programa.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
13: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de línia directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
12: Millor que genial.
13: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
16: La ràdio dels teus artistes preferits.
17: RAC 105, estàs escoltant
18: Please welcome Olivia Dean.
17: Matina.

0: Davant l'agitació i l'excitació que portem avui als del Matina Codina, hem decidit baixar a revolucions i posar una mica de vacància i de bon to amb Olivia Dean, Man I Need. Jo no sé quin home necessites, però sí que sé quin programa necessites per començar el dia amb bon peu. És el Matina Codina, aquí a RAC 105. I hi ha un home que tots sovint ens visita, que és el Xavi Pardo. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Aquestes són les notícies del dia, va.
2: Les notícies per...
0: Doncs l'actualitat va per aquí, companys, que és que tenim un compte enrere en marxa perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publiqui la sentència sobre l'amnistia.
1: Sí, això serà aquest matí a les 10, per tant, falta 1 hora i 40 minuts per saber aquest veredicte. Si el TJUE avala tota la llei, aproparia el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. No serà una cosa automàtica, encara que acabi avalant la llei d'amnistia, perquè faltaran moviments per part del Constitucional que no arribarien fins la tardor, i de totes maneres el jutge Pablo Llarena té la intenció ferma de mantenir l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont peti-qui-peti.
0: Per tant, no hi ha data, va per llarg, això.
1: Va per llarg, sí. Acostaríem el retorn de Puigdemont, o sigui, aplanaríem el camí, però no seria una cosa...
0: Quan torni serà molt loco, no? Jo m'imagino com la visita al Papa, no?
3: Posaran pantalles gegants a tots els municipis del PSC, també, per seguir un directe.
0: Per on... Sortirà també un balcó a dir Ciutadans de Catalunya,
1: ja sóc aquí.
0: Sí, home, jo... Espero que sí, eh?
4: Jo m'estic imaginant
1: els Pirineus...
4: Una arribada en globus del president.
1: En globus.
4: Amb una futura Catalunya independent.
1: Patinet. Waterloo,
4: Ciutadans de Catalunya. Sí. Mireu aquí dalt. Ha arribat el Salvador. Oh, tant de bo. Estic mullant que el surt.
0: Va, prou. Lluís.
1: Per l'edat, no, vols dir?
0: Sí, i coincidint... a mi també em passa. I coincidint amb l'últim dia de l'onada de calor, els bombers treballen per apagar... del tot diversos incendis forestals amb la goteta de Lluís Llach.
1: Pedazo gota, no? Quina imatge.
3: Ostres, tu, un avió sobrevolant amb...
4: Però... Aparteu-vos.
1: Un hidroavió allò... Pam!
0: Sí.
1: Vinga. Aquesta imatge m'acompanyarà en perseguir la resta del dia.
0: Ho sento.
1: Doncs un incendi és de Sant Quirze Safaja, el Moianès, l'altre Rubió, la Noia. Aquests ja estan estabilitzats. I el que ja està controlat també són les represes que hi va haver ahir prop del foc d'Aigua Múrcia a l'Alcamp. Avui compta perquè hi torna a haver risc elevat d'incendi, perill molt alt o fins i tot extrem a bona part del país.
0: A Olot hi ha 13 ferits, un de greu, després que els caigués un arbre al damunt mentre estaven de colònies.
1: Sí, això va passar ahir. La ferida greu és una monitora d'aquesta casa de colònies. La resta, la majoria de ferits lleus i menys greus, són infants que estaven de colònies. Tots són d'un grup escolta, dinaven en una masia. Es van posar a dinar al porxo d'aquesta masia, que és quan va caure l'arbre sobre del porxo.
0: I acabem amb la notícia curiosa, que és que han sortit a la llum les exigències del raper Lil Wayne, que és aquest que sona, el seu assistent personal.
1: Doncs sí,
0: li
1: exigia, l'exigència número 1 era que sempre li tingués porros preparats.
0: Jolín. I no estem parlant dels que poses al caldo, eh?
1: No dels que s'assemblen a Haaland, amb aquella cavallera. Exacte.
5: Preparats vol dir liats
1: sí.
5: I tot, ja.
1: Tot ja fet. Sí, home, ja que t'hi poses, home, molt temps ja. No a punt per encendre'l. També li demanava que tingués sempre, que no faltés mai paper de fuma. O sigui, que l'anés reposant perquè no s'acabés mai.
0: Hi havia palets.
1: I una cosa que se li diu esclavatge, que estigués disponible les 24 hores del dia cada dia.
0: Que xulo,
1: no?
0: I això també ho demano a l'equip del Madrid.
1: Home, que xulo, no.
0: Va,
5: esclavatge, que xulo. M'encanta com visca. Col·lapsa. Sí, molt bé. Sí.
1: El cantant també exigia mantenir la discreció sobre tots els temes personals, és a dir, tu estàs les 24 hores a la meva disposició liant porros com si no hi hagués un demà, però no em pots dir res a ningú.
0: No te'n vagis de la llengua.
1: El que
0: no?
1: passa és que aquesta discreció, sí, perquè la faràs servir per liar-los, ha saltat per l'aire aquesta discreció a causa de la demanda que l'assistent va acabar posant-li a Lil Wayne després que l'agredís durant un vol.
0: I per això has parlat tota la notícia en passat, perquè ja no és l'assistent personal de Rocky.
1: Ja no ho és. No, van tenir aquesta baralla en un vol i va haver una agressió física per part del raper, i ell, l'assistent, el va demandar, i arran d'aquí doncs ja ha començat a engegar el ventilador i a escampar.
0: Excèntrics i vanitosos, molt famosos aquests de l'altre cantó.
6: És molt fuerte, les estrellas somos así. Yo tengo un asistente que me pone vasos de agua todo el rato, porque yo estoy ahora en un modo muy sano, entonces he fichado una persona que solo me pone vasitos de agua.
1: Que bé, no?
0: S'ha interessat moltíssim, David.
6: ¿Sabéis quién soy? No soy David.
0: Ah, no ets David Bustamante.
3: Ja m'he
6: dit. Soy el zorro.
0: Que és tonto.
7: Va. Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: L'Aitana ha demanat en un tuit que la Rosalía actuï a la final del Mundial perquè es necessitaria artísticament alguna representació espanyola i no hi ha ningú més internacional que la Rosalía, però sembla que ho té malament la Rosalía perquè està de gira ara mateix per Llatinoamèrica. Concretament, avui actua a Colòmbia, també ho fa demà passat, i llavors se'n va ja cap a Xile, per tant, complicat, complicat el tema. 2:02:09, després de la perla, que tots en tenim alguna en els nostres currículums sentimentals, obrim línies pel concurs de minimatiners. Ja sabeu que una setmana més, que dijous, regalem 4 entrades perquè pugueu anar amb tota la família, doncs, a veure peixitos, no? I tota la biodiversitat marina, més enllà del fet que l'aquàrium, ja sabeu, és un fantàstic refugi climàtic per aquesta calor que fa. Hola, bon dia.
1: Ja?
0: Hola, sí, ets tu, eh? Tens la ràdio una mica alta. Com et dius?
1: Hola, ara es passo amb els nens.
0: Molt bé, amb els nens, en plural, eh? A veure, aquí hi ha per qui saludeu. Hola, bon dia. Hola.
2: Hola.
0: Com us dieu?
2: Jo parlo...
0: I quants anys teniu? Perfecte, 7 i 5.
3: Valent.
0: Doncs vinga, va, anem amb la pregunta de l'aquàrium que us permetrà guanyar 4 entradetes per anar a veure tots els peixets.
4: Vinga, bon dia. Mira, la pregunta és: per què és important posar-nos crema solar quan anem a la platja?
3: La cremita.
4: A, perquè els crancs no ens confonguin amb una gamba gegant. Perquè les gavines no ens utilitzin per fregir ous. O sé, per protegir la pell dels rajos de sol. Quina és la correcta?
0: Si no sapiguéssiu la resposta, teniu els comodins dels pingüins de l'aquàrium. Quina és la resposta correcta?
4: La C.
5: Marcamos la C. Atención. Y la respuesta, Marpuga, es...
4: correcta!
0: Moltes felicitats, família! Esteu contents?
2: Gràcies.
0: A vosaltres per escoltar-nos. Des d'on ens truqueu?
6: Des de Navarcles.
0: Des de Navarcles. Preciós, preciós.
5: Ja vam fer el Sant Fermín allà, ara.
0: Va, un petonet, família, no pengeu. 2:15 tocats de nou. Adéu, adéu, pingüins.
7: Adéu, classes. Hola, vacances. Aquest estiu viu una nova aventura al nou aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop. Descobreix milers d'animals marins. Diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per a famílies i grups a aquariumbcn.com.
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
14: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
15: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
14: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
16: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
1: Tiempo, sigue el refrán. Más vale malo conocido que bueno...
2: Que bueno volando.
0: Matina Codina, de 6 a 11, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Joan Dausà, que continua alimentant la seva discografia i aquesta vegada no ho fa amb una balada d'aquelles tristoies, sinó una cançó fantàstica de l'estiu al costat de Magaduixa que es diu Papi, posa-la al disc. El tio l'ha clavat, una vegada més amb la melodia i també amb el tema, perquè amb la calor que fa el millor que pots fer és mullar-te la samarreta. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Tu vas ser alguna vegada Miss samarreta mullada a alguna festa major?
1: No he participat mai a una festa així. Altres sí, però aquesta...
2: Això a l'Abel Canal no li preguntem, això,
0: No, perdona, això es feia a la meva època a la discoteca Canal.
2: No, si jo ho deia per si de cas, diu que sí, ens ensenyeu una foto. Imagina't.
0: Vinga, va, sortim del jardí, anem a fer el temps.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Què hem d'esperar avui, Mònica?
1: Doncs mira, fluixa la calor, perquè ja es van disparar molt les temperatures, però tot i això, al migdia serà càlid, amb màximes que es mouran entre els 34 i els 39 graus, després d'una nit complicada, de mal dormir i amb molta xafogor. Ara mateix entre els 25 i els 27 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 24 a Lleida i a Girona, 26 a Granollers i 27 a Tàrrega. Tenim alguns xàfecs amb tempesta ara mateix, sobretot en punts del Pirineu de Lleida, que ara al matí es poden repetir, especialment Pirineu i Prepirineu, a la resta com molt de manera dispersa i acompanyats de fang i, com dèiem, també de llamps i trons. I a la resta, cel mig ennuvolat o enterbolit i amb vent del sud, que bufarà sobretot durant la tarda.
0: Gràcies! Fins després!
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Hi ha pocs dies per marxar de vacances. Molta gent ja està triant el seu destí de... De vacaciones, com diu el Bad Bunny.
2: Tots coneixem gent que ja ens ho està començant a explicar i ens interessa molt poc, realment. Sí, sí. Jo aniré aquí,
0: sí,
2: jo aniré allà...
0: És un bon tema per l'ascensor, per exemple, o aquell moment incòmode de la cafetera, no?
6: És veritat.
0: On vas de vacances aquesta?
2: Aquest any què? Jo m'he menjat moltes converses d'ascensor d'aquestes i he pensat, calla, perquè no repasses els tres tipus més habituals de persones que marxen de vacances amb una batalla de coses.
0: I començarem pels que se'n van a la costa.
1: Ara.
2: El de la costa, si tots els teus amics es tiressin per un pont, tu també t'hi tiraries? Diu la teva mare mentre feu cua a Santa Cristina d'Aro per fer el que fa tothom la primera quinzena d'agost. La platja, el lloc amb menys ombra de l'orografia mundial, és el destí que triaràs aprofitant aquesta brisa que corre a només 42 graus. Ring, ring, hola, aquí el Josep Lluís, sóc un melanoma. Sí, i tant, ara s'hi posa. Que ningú t'impedeixi gaudir del teu apartament a la Costa Brava a 23ena línia de mar amb les cantonades pixades pels britànics que tornen de festa. Tens ganes d'entrar a l'aigua caminant com un dibuix animat perquè t'has deixat les sandàlies i la platja és de roques? Oh, no m'estranya. Que no t'enganyin, res com fotre't una paella de 40 euros per persona amb el banyador mullat mentre gestes una cistitis centenària.
0: Ja, increïble la descripció que has fet de Santa Cristina d'Aro, Realment, sembles Josep Pla. Anem amb els que se'n van a la muntanya.
2: T'imagines conduir durant 3 hores per una carretera prefranquista d'un sol carril farcida de corbes de visibilitat reduïda i en tercera per acabar arribant a un poble sense supermercat? Doncs aquesta gent no són figurants, són habitants del poble i et menyspreen profundament. Ole! Oh, és que no suporto els turistes de Barcelona. Sort que tinc la casa a la muntanya. No t'enganyis, fanàtic de la gespa natural. Els habitants d'aquesta zona t'enterrarien viu cada vegada que dius bon dia i bon hora al forn de pa. Oh. Gentrificació de quilòmetre zero a Santa Xancleta del Pitutort. Ai, mira, una cabra! Exclama el desgraciat assenyalant una ovella. Que sí, que ja ho sabem, que si dorm molt bé a la muntanya a l'estiu. Saps que si fa molt bé també saltar per un precipici. No t'animes, Isaac Andic?
1: Oh!
2: I per cert, recorda que aquesta escapada l'has triat tu quan la mosca t'entri per 17a vegada a l'orella en aquesta ruta que estàs fent amb vistes a la Nacional 260.
0: I acabarem el repàs amb els de Pueblito.
2: Els que van al Pueblito. Ai, quines ganes d'arribar al Pueblito.
6: Aquests aquí.
2: Com? Què? 15 dies a un poble de 7 habitants a 45 minuts de Sòria? No m'ho penso perdre! Let's fucking go! Aquest any, a més, a les festes ens disfressem perquè tenim una penya. Hola, que xulo, enhorabona, acabes de comercialitzar l'amistat. En aquesta casa del segle XII sense reformar és on la família del teu besavi va viure fins fa 100 anys i on tu vas venir fa 10 estius a veure si perdies la virginitat abans dels 25.
6: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Quasi ho aconsegueixes, molts ànims, company.
6: Què? Què? Com dius?
0: Qui parla?
2: Qui parla? Que a les festes del teu poble es lia molt i tot el dia bebeu? Doncs no m'estranya, José Carlos, l'alcoholisme és l'únic que impedeix que Villachocho del Moniato esdevingui un poble fantasma,
6: home! On està aquest poble? Jo
2: vull... Somni humit del votant del PSC que durant 15 dies l'any pot deixar de fer veure que és català.
6: Hola.
2: Dius que sou com una família, però això és perquè tots els vostres avis eren cosins entre ells.
0: Ostres! Doncs fins aquí aquesta gran batalla de destins. Primera edició, Sergi, perquè jo crec que hem de fer segona edició.
6: Sí,
2: he de pensar les normes perquè és una batalla i no hem enfrontat res.
0: I els que van a Tailàndia... No, trobo faltar els que van a Tailàndia. Aquests.
2: Tenia una quarta, els que se'n van a l'estranger, però que quedava molt llarg.
6: Has deixat el que feia gràcia.
0: Ens queda una setmana de programa.
6: No rima, donada.
7: És verdad.
0: Que no ha de rimar. Recañeu,
6: fornigues. No rima, no hace gracia.
0: Passats, home.
7: Aburrimiento total.
0: Aquesta és la nova de Sara Larsson.

0: que bé que ha entrat aquesta nova cançó de la Sara Larsson, parlant del sol de mitjanit que es pot veure en alguns indrets septentrionals, com per exemple Escandinàvia, que és on és ella.
1: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Teníem pendent un últim cop d'ull a les carreteres per saber on són els embussos. Ens explica el Ferran Aràdiga des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous recordant que queda obert el carril tallat per un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona doncs encara deixa trams de manera intermitent doncs amb força lentitud i aturades des del punt de Pallaixà. Per altra banda, també destaquem que continua el vehicle al voral per una avaria d'aquesta mitjanit a la B23 a l'altura de Molins de Rei en direcció a Barcelona, i més enllà d'aquestes incidències tenim cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també la AP7 circula amb retencions en direcció a Tarragona entre la Roca i Montmeló, i també en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC.
3: Quantes coles, quantes coles hay, ¿verdad?
4: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: I ara ens escarreixofem al racó més còmode del sofà per escoltar el més destacat de la tele.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Amb l'Alan Lillo, com cada matí de la vida.
6: Hola, què tal? Hola.
7: Què passa, màquina?
6: Gràcies. A la tele s'està parlant molt del Mundial. Ja sabem que Espanya jugarà la final davant l'Argentina de Messi. Wow.
0: Sí. Increïble.
6: Aquest és el detall important. I això ha fet feliç, molt feliç, de fet, a Tomás Roncero, que s'ha inventat com una cosa, com una nova norma, que jo no sabia això. Sí. Diu que si Espanya guanya el Mundial contra Argentina, contra l'Argentina de Messi, no haurà guanyat un Mundial. Li haurà com commutat tres mundials seguits.
0: Ah, sí? Computat.
6: Sí, és una cosa nova que s'ha inventat Roncero.
0: Clar, perquè li té molta ràbia a Lionel Messi. Escoltem-lo.
8: No, como ganamos el domingo, vale por tres mundiales. Me cago en la... Vamos, Tomás. Les tengo unas ganas, tres mundiales. Yo si gano el domingo me vale por tres mundiales. Si gano el domingo ni me presento al del 2030 de España. Ni me presento. Pues estaré todos los días sacándole el vídeo. A Messi, a los mesiánicos y al lobo. Argentina manda agrandaos. Que ya han dicho que ya han ganado su mundial para ganar a Inglaterra. Le quiero ver el domingo. Y como le ganemos, me vale por tres mundiales. Serán cuatro estrellas aquí. De cabo leche, se queda hasta el micrófono. Me da igual. Ni un miedo a Argentina. Se va a medir yo de las Malvinas. Se van a enterar lo que como gana España. Y que no tiene corazón ni huevos España. No los conocen. No los conocen. Voy a decir a mi Argentina. Aprendan lo que es España.
6: España.
8: Están aquí y no nos conocen todavía. ¡Y a España, cojones!
9: ¡Que viva!
0: Ahí está, Tomás Roncero. No, tres mundiales, ¿eh? De repente tendríamos tres más, ¿no?
9: Tres, o sea, fantástico. Más. Vale. Cuatro, o sea, serían cinco.
0: M'agradaràs molt escoltar què diuen tota aquesta gent si Espanya palma diumenge contra Argentina, què diuen sobre Lionel Messi, no? Sí. I quin serà el to, i què s'inventaran. Perquè d'aixecar cortines de fum en saben una estona i segurament serà culpa de l'àrbitre.
6: També Roncero va explicar que la seva final somiada és Espanya guanyant 1-0, que l'últim minut del partit xiulin penal a favor d'Argentina injust, perquè considera que estan ajudant molt a Messi, i que Messi falli el penal. Diu que per ell això és la final perfecta.
0: Sí, i per anar bé que no marqui la Minya mal, clar, perquè en el fons li tenen ràbia per, musulmà.
10: Ha de marcar Cucurella, només.
0: I perquè és del Barça. Ha de marcar Cucurella, correcte. Vull dir, és que aquí han de passar moltes coses perquè aquesta gent estigui 100% satisfeta.
6: Ai, sí. De moment ja sabem, segons Roncero, que Espanya rebria 3 trofeus del Mundial si guanyés la final, però quan cobren? Com va això de la pasta?
0: Ah,
6: és molt interessant.
10: Eso m'interessa, a ver, quanto va cobrar el mijo.
6: Exacte, quin premi en metàl·lic s'emporten els protagonistes? Aquest tema ens l'explicaven al canal 24 Hores de Radio Televisión Española.
11: Si España gana, la selección recibirá 43 millones de euros, de los que alrededor de la mitad se los quedaría la federación, el resto se reparte entre los jugadores. Se repartirá la mitad, esto solo estamos hablando de lo que da la FIFA al ganador o al subcampeón. Si son subcampeones, pues por lo menos 28 millones de euros no se los va a quitar nadie. En ese reparto, los jugadores se llevan una parte. Hemos calculado que pues unos 800.000 euros sería para cada uno. Yo no sé si el resto del equipo también recibe. Y de ahí, los que vivan en España, los que no, van a tener que, tributar.
0: Sí, home, sí, senyora, clar, espero que sí que tributin. Bé, si queden primers 43 quilos, és a dir, 21 milions a repartir entre els jugadors, que no sé quants són, quants i quants viatgen, però gairebé sí que surt això a 800.000 euros, però jo crec que aquí també cobrarà, sucarà l'estaf tècnic, entenc. Sí.
7: Home, els que estan, els utilleros aquests, no?
0: Sí,
7: els que,
0: I aquí em quadra amb la xifra, amb una altra xifra que vaig llegir, que és que cada jugador no seran 800, sinó 600.000.
12: Mare meva, quants dins.
0: Que no està malament.
6: Sobretot els que estan a la banqueta, que no han jugat ni un minut.
7: Que guapo, això. Em podrien convocar un dia un random. Cada any un random espanyol.
0: L'altre dia també ho va dir a la reunió i tu, Sergi, li vas contestar que és molt de pobre aquest comentari.
7: No, ah, és veritat, sí.
6: És molt
7: no recordo per... Ah, no, sí, però per què era?
6: Sí, perquè tu vas dir...
0: No, perquè els jugadors d'elit volen jugar.
7: Ah, clar. Que tu, o sigui, a mi, cobrar sense treballar és un somni, però és un somni de pobre.
0: Exacte.
7: Perquè ens llevem a les 5 del matí, perquè fem moltes hores, i gent que té feines pitjors que la nostra. Però aquests jugadors el que volen és jugar, perquè ja són multimilionaris.
0: Exacte.
7: Els hi és igual.
0: 600.000 euros per ells és poqueta cosa.
7: Exacte.
0: Poqueta cosa. Bé, a 10 minuts i les 9 del matí... No ens movem de Ràdio Televisió Espanyola.
6: No, perquè la final serà diumenge a les 9, per la 1, i s'està parlant d'unes actuacions a la mitja part com a la Super Bowl.
12: M'encanta, Micho,
6: Fins i tot ampliant la durada de la mitja part en un partit de futbol, que són 15 minuts, podria passar, o passarà, de fet, segurament, als 30.
12: M'encanta.
6: Li estarem mitja hora de show entre una part i l'altra.
0: Oh. Això, amb aquesta gent que es fa baixar una caixa de cerveses, potser estan hospitalitzats ja, amb aquesta mitja hora.
6: Però clar, qui hi haurà, qui actuarà, quines actuacions veurem...
0: Ah.
6: Són primeres espases, ojo, perquè ens ho explicaven també al telediario.
13: Un show en el descanso, pregunta Elmo. Sí, y coordinado por él, por Chris Martin, de Coldplay. Nada igual hasta ahora en una Copa del Mundo. La pausa clásica de 15 minutos rozará la media hora, sumando espectáculo y logística al estilo Super Bowl, así que la FIFA ha convocado a más de un galáctico. Entre la ceremonia de clausura y el entreacto, Madonna, Robbie Williams y Laura Pausini... Justin Bieber o BTS. El impacto en el juego está por ver. En los ingresos, si el modelo es la Super Bowl, se intuyen millonarios. La FIFA asegura que parte irá a proyectos para la infancia.
0: La infància, l'infantino sí que és llest.
6: Sí.
0: Inventant-se aquesta història. He vist també una corrent d'opinió que m'agrada molt, que és que, clar, actuarà Shakira cantant el Dai Dai, però hi havia algú que deia... que Piqué segurament està convidat en aquesta final de Nova York. Si te quieres divertir, un verano en Nueva York. És el nou himne de la selecció espanyola, si ho sabeu, no? Però hi haurà la Shakira. La Shakira, perdona, el Piqué, probablement amb la Clara Chia, i molta gent li demana a la Shakira que, sisplau, canti... 53. Però per l'altra banda, Antonio de la Rúa és argentí, no?
10: Sí.
0: És que també està convidat.
10: Ah, l'ex de la Shakira.
0: Amb la qual cosa Shakira tindrà els seus dos ex a la graderia.
12: No puc creure.
7: I animant equips diferents.
6: Que fort.
0: Quin morbo i que ben muntat per part de la FIFA. Que ens paguin alguna cosa nosaltres. No? Han dit que part dels beneficis aniran als infants, no? Que tenen problemes econòmics.
10: Ah, sí, és veritat.
6: Però molt heavy, Robbie Williams, Laura Pausini. Molt bé.
0: BTS,
6: uau.
0: Madonna.
10: Ay, come on.
0: Vinga, va, ho deixem aquí.
6: Només falta Jesulín de Ubrique.
0: Sí,
12: uau. És que està a la final de Tu cara més buena.
6: Ah, clar.
12: Però el van trucar per anar.
6: Els ha dit que no?
0: De moment ho deixarem aquí. Alan Lillo, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Anem a fer esport.
14: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: te'n rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
1: T'acompanyem sempre.
0: De 6 a 11 del matí, a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta, amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
5: Sí! Sort que ha portat nous!
6: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I sí. Després a cala meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora a Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Pones. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Pones.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el run-run de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: Afegeix una dosi de Matina Codina al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
16: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
0: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: Amb la base del Gimme, Gimme, Gimme de APA, Madonna va fabricar aquest hang-up meravellós. 9 i 13 minuts.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Amb la nostra llet, la de llet nostra, anem a felicitar la Nuri. Encarrega la teva trucada. Tornem el 31 d'agost. Desperta@rec105.cat.
2: Ja queda poquet perquè marxeu de vacances, oi?
0: Sí, 8 dies. Exactament, 8 dies. Bé, sembla que... Doncs va, obrim línies. Algú que vulgui entrar al sorteig per guanyar 30 litres de llet, dos packs de 4 potets de diversos làctics de llet nostra i també un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per començar cada dia esmorzant amb el Matina Codina i la millor llet. 902-477-105. Truca'ns ara!
3: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: Hola, qui ets?
4: Hola, bon dia.
0: El teu nom, sisplau?
4: Maria.
0: Des d'on truques, Maria?
4: Des de Barcelona.
0: Gràcies per escoltar-nos cada dia. Com va, Maria, el dia?
4: Doncs mira, estic fregant el terra.
0: Però, hòstia, quina activitat més necessària. Sí, més necessària, no? I a més...
4: No, però me'n vaig avui de vacances, eh?
0: Oh, quina enveja, no ens ho diguis, això. On vas, trapella?
4: Me'n vaig a Palamós.
0: Home, el canó de Palamós, ben mirant que n'ets d'Hermós. Ja fa temps que està apagat. Deixem cantar, Maria.
5: No, és el teu complet.
0: Ja, molt bé. Palamós, bones gambes a Palamós. Bones gambes, estaràs bé. Què tens, apartament o vas d'hotel, punyetera?
4: No, no. Vaig a casa de la meva germana.
0: A més,
5: de coble.
0: Tremendo paràsit, la Maria, que se'n va casar la germana.
5: Exacte.
0: No pagar ni un euro, no? Suposo que faràs alguna aportació, no? A tall de menjar. Suposo que també fregaràs el terra allà a l'apartament, no?
4: No, no em deixen.
5: Ah, joder.
0: Això està bé.
4: Doncs la veritat és que només faig el llit. Uh-huh. Me'n vaig a caminar.
0: Sí.
4: A la fosca.
0: Sí.
4: O al padró. O me'n vaig a Torre Valentina.
0: Ara, estàs de vacances i és el que et mereixes.
4: Clar, sí, sí,
0: diuen
4: que tinc cafè.
0: Sí, a vegades Maria també es diu per compromís, saps?
5: Sí.
0: Però que no costa res aixecar-te i portar els plats a la pica, carinyo.
5: A mi
4: no,
5: no,
4: no.
5: Mira, fixa't.
4: Un cunyat que és una joia.
5: Si t'ho estan dient, tipus, no t'aixequis, tranquil·la, ja ho trec jo. Per exemple,
4: no,
5: és moment d'aixecar-se.
4: La taula, parar a taula i posar a taula i fer alguna cosa, sí.
0: Mm.
5: No, segueix estirada, però, no et preocupis.
4: Mira,
5: saps la diferència?
4: Va sempre a comprar el peix...
0: A la llotja.
4: Quan arriben les... Sí, a la llotja, quan arriben les barques, eh?
0: Clar.
4: A ple sol, eh?
0: Escolta, doncs a veure si em convides. Quina enveja, tu. Maria,
4: i
0: bueno...
4: després ens porta als millors restaurants de parellar, a sopar...
5: Ah, té peles,
4: un cop a la setmana.
0: Doncs a veure quan m'hi portes tu, Maria.
5: Opa!
0: Ei, un bon restaurant.
4: Molt bé.
6: No t'estàs siguiendo el rollo, Ernest.
5: Sí, calla, Ernest.
6: No
5: t'ha tornat a passar.
6: Vete conmigo a la whiskería, Ernest, que ahí sí que te lo siguen siempre.
0: Que no voy de whiskerías, yo. Deixa'm estar.
6: No,
4: digas que no.
0: No.
4: Lo millor es un bon restaurant.
5: Sí, senyor.
6: I luego la whiskería.
2: El resupó.
0: Maria, no pengis, que t'agafem les dades si et toca tot aquest, tota aquesta llet.
4: Moltes felicitats pel programa i un petó molt fort a tot l'equip.
0: Vinga, igualment, de tornada. Bones vacances. Quina enveja.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra. La

0: Si escoltes el Matina, se te'n va l'olla. Tot i que de matinant estiguis fins la... Fins al capdamunt. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé.
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
13: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
14: No ho comparteixo.
13: El que he dit?
14: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
13: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
0: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble.

0: Seguim al Matina Codina.
1: Les vacances d'estiu...
0: Sí, perdona, no, m'ha saltat una coseta des de l'altre cantó, res. 5 minuts i dos quarts del matí, som els del Matina Codina. Per cert, que Chris Martin serà l'encarregat de coordinar la mitja part del halftime de la gran final del Mundial de Futbol aquest diumenge a Nova York. Si te quieres divertir, un verano en Nova York, a la final Espanya-Argentina. En parlarem, però ara toca abordar qüestions meteorològiques. Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
3: La Mònica.
0: Bé, el gran dubte és què, la calor. Continuarà fent calor, avui baixen una mica els termòmetres.
2: Sí, baixen les temperatures, però tot i això venim de tan amunt que notarem que el migdia serà càlid, però no tindrem aquell vent cremador que teníem ahir, aquell vent reescalfat que va disparar molt les temperatures i fins i tot ahir van arribar els 42 graus a Vacarisses, a Vinebre i també a Anglès, 40 graus, per exemple, a Manresa, 41 a Olesa de Montserrat, avui no repetiran, es quedaran les més altes cap als 38-39 a les comarques de Ponent. Ja donem gràcies quan tenim 38-39 i no 42, perquè aquests dies estan pujant molt. Doncs bé, hem tingut una nit també de mal dormir, temperatures ara mateix ja al voltant dels 30 graus a moltes comarques i aquest migdia, com dèiem, entre els 34 i els 39. Dia de cel mig ennuvolat i ara mateix amb tempestes que estan descarregant a molts punts de les comarques de Lleida, amb més intensitat en sectors del Pirineu, també hi ha algun ruixat cap a la Ribera d'Ebre i van acompanyats de fang i, com dèiem, localment també de llamps i trons. Es poden repetir durant el dia d'avui, ara al matí de manera més dispersa, sobretot Ponent i Nord, i després a la tarda Pirineu i Prepirineu. I a partir del migdia amb vent del sud, que ho faran força també a moltes comarques. Demà i demà passat baixa més la temperatura, però més, després torna a pujar a partir de diumenge.
4: Voltem una cosa, Marc.
0: Sí, endavant, Albert.
5: Mònica, et farà una pregunta.
4: Clar, és que estem parlant molt.
2: Molt, parlem.
4: De la calor.
2: Sí.
4: Oi, de les persones. Estem passant molta calor aquesta nit. Ha fet molta de calor.
2: Molta, i xafogó,
0: Sí. Ves per feina amb la...
4: Però la gran pregunta, sempre penso en ells, dic, i els peluts?
0: Exacte.
4: Com estan portant tot això?
2: No els deixeu a casa durant un dia d'aquests d'onada de calor.
5: Exacto.
2: Sense aire.
5: Hay que dejarlo dentro del coche.
0: No!
2: No!
5: No,
2: deixeu l'aire posat.
5: Yo tengo mi perro en el coche desde ayer.
6: Pues ahora es un perrito caliente ya.
5: Toma. Tot respecte.
6: Als meus gats no els agrada l'aire condicionat. Me'ls trobo sempre a l'habitació, que fa una calor que t'hi cagues, perquè, no sé, com que no els agrada.
2: Doncs a veure si no sabrem les coses.
5: Gato más tonto tienes.
7: Son igual de tontos.
8: Ay, pobre.
6: Que no son tontos y no tienen el pito torcido porque están castrados.
5: Pero cómo va a tener, si es una hembra.
7: Aproveches que estoy a tu lado para tocarme ahora, que antes estaba lejos.
2: Què està passant?
6: Estem alterats.
0: Estem en aquella fase prèvia a les vacances, no, en què el descontrol es fa protagonista, esdevé protagonista. Sí. Doncs res, esperem que, mira, quan les comencem, ens respecti el temps, perquè té tota la pinta que comencem nosaltres les vacances.
2: Ja us ho explicarà una altra,
8: Sí. Oh, no!
5: Sí?
8: Oh,
5: no! Te'n vas de vacances, ja?
8: Mònica!
2: El dissabte és el meu primer dia de vacances, dissabte.
0: Ostres. Doncs gaudeix-les, que te les has bullat a pols, que déu-n'hi-do quin any,
2: Molt bé. Sí.
0: Gràcies, Mònica.
8: Bon estiu.
9: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
10: My name is Alex Warren.
11: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: Quina força que té. I també té aquell trencadet que la fa única i especial. La britànica Break My Heart. Dua Lipa, que deu estar trista perquè li han eliminat la selecció al Mundial.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Però ara parlem de l'Argentina, que serà el rival d'Espanya a la final del Mundial, sí, que es disputa aquest diumenge a les 9 del vespre. Ho comentem tot plegat amb l'Albert Pedrol, el nostre home esports. Bon dia, Albert.
2: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
3: Ale, Pedrol.
2: Hola! Hola, hola, què tal? Perdó, és que estava ajustant-me els auriculars amb aquest nou estudi que fa tanta patxoca. Escolta'm una cosa, Argentina, que s'ha classificat per la final després de guanyar 2-1 a Anglaterra.
4: No fotis!
2: Amb una altra remuntada èpica. Serà la primera vegada que Messi i Lamine Yamal, o com diu el Sergi, Yamin Lamal, juguin un contra l'altre. És un partit amb molta càrrega simbòlica entre dos jugadors que per molts són mestre i deixeble del Barça i del futbol.
3: El Barça, la final del Barça.
2: Exacte.
5: No, no. Ah! Ja del Barça, si no hagués marxat.
0: Escolta, Sergi, comenta allò que deies de la fotografia que deies aquest matí, perquè no deixa de sorprendre, no?, aquella imatge que 20 anys després d'aquella foto de Messi banyant Lamine Yamal, ara juguin junts una final. No us peta el cas.
5: Que tu imagina't agafar a Messi en aquell moment, un viatger del temps, i li diu, aquest nadó que estàs aguantant i que estàs banyant per aquesta foto, que després ja aprofundirem, aquest tio serà el millor jugador de la selecció amb la que t'enfrontaràs al Mundial del 2026. Jugaràs contra aquest nano quan tu tinguis 39 anys. I Messi, què hagués dit?
6: Això que... Sí, bueno, no sé, veremos cómo va el partido. Al final, obvio que... Que vamos a ver, porque este pibe muy pequeño y es más grande el balón que él. Y...
0: Escolta, un Leo Messi que ahir va fotre un altre partidàs, Pedrol.
2: Sí, sí, va fer un altre partidàs, va repartir dues assistències, és veritat que no va marcar, però amb 39 anys va ser un altre cop decisiu per entendre la remuntada de l'Argentina. I en acabar el partit, quan li van preguntar sobre el rival de diumenge, la selecció espanyola, ell va parlar del Barça un altre cop.
7: Ojalá, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo del cual... al cual quiero y sigo, home, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: És que si a Espanya són llestos, amb aquesta qüestió sentimental poden anar jugant els jugadors de la selecció espanyola. Sí. Saps? Els que han compartit vestió amb ell, de Leo te quiero. Saps? Que es vagi entendrint, no? Que es vagi com sensibilitzant, que es vagi emocionant.
4: Escolta, perquè no se'l podria tornar a fitxar una altra vegada?
6: Sí.
2: No.
6: Tres meses de campeonar.
3: No oblieu, hòstia.
2: Com estan les relacions?
6: Està mal, perquè el precio es gordo y no quiere.
3: Y tú eres tonto.
5: Els dos teniu raó.
6: Lo uno no quita lo otro.
2: Escolta, les ràdios argentines que han embogit amb el segon gol de l'Argentina, el de la remuntada de Lautaro Martínez de cap, després d'una centrada milimètrica de Leo Messi. Per exemple, així va narrar aquest gol al de la victòria al minut 92, Radio Mitre.
8: Ataca Argentina, pelota para Bacán, está el palo, palo, la puta madre que me parió, pegó en el palo, no lo puedo creer, le queda Messi, Messi encaroma contra el área, centro de Messi, está gol, gol, gol.
5: ¡Vamos!
8: Això, perdoni. Així se canta un gol. Mediante la bo,
0: joder. Això pretén ser una narració seriosa d'un partit de futbol.
2: Radio Mitre és mítica, és dramàtica.
0: S'agraeix la naturalitat, la transparència i l'autenticitat.
9: Sabia que estuvieran agarrando de los huevecillos.
5: He de reconèixer que em fa molta enveja que aquesta... O sigui, la gent que té una selecció amb la qui anar amb aquesta passió,
2: Doncs sí.
5: Des de ser orfe de selecció...
0: Sí. Això ho parlem a casa. De moment va per llarg, no? Perquè la selecció catalana va per llarg.
5: No, ens diran que sí, i quan arribi el moment es faran caca i tornaran a marxar.
10: Pues también te recomiendo, si quieres...
5: No me hables.
11: Ya empezamos.
10: Una selección que te cojas la cartera ahora mismo.
0: Herrera, va, que és tardíssim, sisplau.
10: Documento nacional de identidad.
8: Un moment, que el tinc al bolso.
10: Y miras la palabra que pone encima de la foto.
5: Pone que eres...
2: Escolta, va, anem per la segona narració. És de Cadena 3. Aquest locutor, aquest narrador, segurament avui es llevarà sense veu.
8: La pelota en el palo. Dos pelotas en el palo de McAllister. Pelota de Messi. Viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol
4: ¡Gol!
0: De quina escola de narracions de futbol és aquest tio? De l'escola dels cèrvols, és que no sé...
4: No sé si ha dit la encara Messi o encara Messi.
0: No, la encara.
5: Hi ha gent que posa la ràdio just en aquell moment i l'únic que sent és un tio fent... I t'has d'esperar que digui qui ha marcat.
0: Aquestes narracions només se senten a posteriori, perquè la gent està cridant, està celebrant. Hi ha un vídeo que he vist aquest matí de com canvia el so de la ciutat de Buenos Aires. Hi ha un tio que està gravant en silenci i en aquell moment es marca el gol i se sent... A tota la ciutat, és realment espectacular.
2: Com fa la ciutat, com fa? Exacte. Va, l'última narració, Ernest, és de Pablo Giral, de Telefe.
11: Julián Álvarez, abierto Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para palo, va para Messi, Baleo, le gana el palo. Pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Baleo, va Messi, va Messi, mete el centro,
5: ¡vamos!
0: Una mica més i em poses tot el partit.
2: Sí, perdó. He pensat que l'hauria d'haver tallat abans.
5: On el himno, també.
2: Però això, a l'Argentina estan molt emocionats, però a Espanya estan molt emprenyats.
5: Oh, no,
2: perquè veuen que l'Argentina ja es creuen guanyadors del Mundial. I això a Tomás Roncero no li agrada gens ni mica.
12: Oh. Tengo unas ganas, tres mundiales. Yo si gano el domingo me vale por tres mundiales. Si gano el domingo ni me presento al del 2030 de España. Ni me presento. Pues estaré todos los días sacándole el vídeo. Argentina manda agrandados. Que ya han dicho que ya han ganado su mundial para ganar a Inglaterra. Le quiero ver el domingo. España, con mayúscula, le va a poner en su sitio. ¿Qué cojones ahora? Voy a decir a mi Argentina.
13: España.
12: Aprendan lo que es España.
13: España.
12: Estar aquí no nos conocen todavía.
0: Que tota aquesta bilis, tot aquest odi, no és contra Argentina, ni el país, ni Lautaro. És, tot això és Messi. És tot el mal que va fer el Real Madrid, Leo Messi.
6: La tienen adentro, la tienen clavada.
0: Sí, ahir una Argentina que va ser tremendament superior, no?, en el tram final, o què?
2: Sí, sí, és que aquí el tema és que el seleccionador anglès Thomas Tuchel, quan va marcar el gol a Anglaterra, es va cagar, va fer un plantejament ultradefensiu, es va tancar al darrere i Argentina, que les va tenir a tots colors. I al final, doncs, va acabar passant el que es mereixia, que és que Argentina va acabar remuntant.
0: Sí, hem d'anar acabant i ho farem parlant del pare de Lamine Yamal.
2: Sí, que no viatjarà a Nova Jersey per veure la final del diumenge. De fet, no està als Estats Units per veure el seu fill en cap partit. El motiu, doncs, que pateix atacs d'epilèpsia i prefereix evitar ensurts. Ho va dir ahir al I Ahora Son Soles, Antena 3.
14: Yo soy una persona epiléptica. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Y puedo estar ahora mismo, de los nervios, de la emoción, me puede dar un ataque epiléptico y no lo sé. Entonces hay que pensarse siempre las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y los que están alrededor. ¿Sabes? Voy a traer problemas. Entonces mejor estar en casa y verlo desde aquí.
6: Desde aquí.
4: Muy bien, papá, tío.
6: Tengo que tomar las pastillas de la epilepsia... Y alguna otra que tomo también, pero...
0: ¿Pero también para la epilepsia o para que tienes
6: algún... No, bueno, por unos temas de que tengo.
12: Ah, esas son muy buenas, tío, las de colores, tío, pásame una.
6: Un azul también, No me hace falta, pero por si acaso.
4: Cuida, papá, tío. No
6: gracias, hijo. Dios te bendiga. Y este domingo, recuerda, haz lo que sabe. Dios te bendiga.
4: Muchas gracias, papá.
6: Qué caliente me pones, hijo.
5: Bro.
0: Bueno.
5: Para mí, hijo.
6: Dios te bendiga. Es la epilepsia.
0: Escolta, jo t'he dit que m'agradaria molt veure la final d'aquest diumenge, Espanya-Argentina, a casa de Munir Nasraoui. Hasselhart 304.
2: Me superies bé, amb aquelles aletes de punta. Els nuggets.
6: Els nuggets.
0: Bé, ho deixem aquí. Albert Pedrol, moltíssimes gràcies. I que guanyi el millor dilluns, ho expliquem.
2: Que guanyi Argentina, si
6: sisplau.
5: Exacte.
15: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana,
16: Sona bé.
15: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
16: Sona el nou Micra.
15: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno Nissan.
15: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Rexem 5 Barcelona.
19: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
20: Ui, ens l'hem passat, no?
21: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
22: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
1: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
22: Escupi.
13: Avui en fem servir moltes més.
22: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
13: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
23: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
24: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Això només passa.
27: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
28: Hello.
27: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
28: Ai.
27: Diu, perquè la cuchara s'opera.
28: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
29: Para aquella que es parro quiere 500 kilos de harina.
28: Oh, per què?
29: Para pan.
30: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
28: Sorprèn-me.
30: Sikaus Pov.
31: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
28: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
32: Sí.
33: Ja tardes.
34: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
33: a RAC 105.
34: Amb l'Enric Font.
33: La teva música.
35: This one's my name, by the way.
36: Hey, guys.

0: 10 minuts i a les 10 del matí seguim a RAC 105 en aquest Juernes, animant-te amb David Guetta, que és garantia sempre de moviment, de sacseig i de bones vibracions. Al costat de Teddy Swims i Tones and I, això era Gone, Gone, Gone. A veure, la foto que dèiem ara amb el Pedrol, aquesta foto que es va fer ara fa 20 anys, Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: De Messi banyant la Minya Mal, en una banyera de nadons.
1: És una cosa que si surt a una sèrie no te la creus.
0: No,
1: de dir, va, va.
0: Sembla IA.
1: Clar, de dir, ara, en sèrio, aquests dos tios s'enfrontaran a la final del Mundial 20 anys després?
0: Et peta el cap.
1: Doncs la fotografia es va fer el desembre de 2007.
2: Ja me'n recordo.
1: Es va fer el Camp Nou.
0: Què t'has recordat tu si tenies mesos?
1: Tu, Messi, tenies 20 anys.
3: 20 anys, jo recién era... Bueno, no era padre aún, yo era casi era chiquito como Lamín.
1: Era l'època, Messi, que anaves amb el cabell llarg, sense barba i amb una cara de gilipolles, per, ho puc dir ja, no?
0: Sí,
1: perdó,
0: sí,
1: que no es pot aguantar. No,
4: era és molt que... amic del Ronaldinho en aquella època.
1: Sí. I tu, Lamín, tenies 6 mesets, tenies.
3: Sí.
4: Ja, ja em van tocar els ous. Ja. Messi m'acaricia els testicles.
0: Sí. A veure, no, primer expliquem la història i després fem la intrahistòria, no? Sí. Amb els personatges sí, que ho vau viure.
1: Per si algú no té la foto al cap, us heu d'imaginar a Messi, en aquesta època, cabell llarg, sense barba, amb una mena de piscina inflable, una mena de palangana gran,
0: sí,
1: amb un Lamín molt gordito, tipus sí, bebé molt mono.
0: Ara no hi cabria Lamín Yamal.
1: No, ni cabrien ni els seus testicles hi cabrien. Llavors el Messi està banyant-lo amb un somriure, amb una espongeta, sí, banyant-lo una miqueta, no? Sí. És una foto
0: però sobte, no? Aquesta fotografia, per què es va fer aquesta fotografia?
1: Aquesta fotografia és una iniciativa del diari Sport, ¿vale?
0: Que és sempre del Barça. Sí.
1: El diario. Que és, que és com el Mundo Deportivo, però més primet perquè no s'ho curren tant. Llavors, això es va fer un sorteig per una col·laboració que hi havia entre el Barça i UNICEF. Llavors van fer un calendari solidari pel diari Sport.
3: Però tenies que fer una foto con un negrito de UNICEF.
1: Això estava pensant, és a dir, hòstia...
5: És que jo no volia dir, però... No.
1: És estrany.
0: Però ara, escolta, com, no, però com és la vida i l'atzar que li toca a la família Yamal, no?
5: És molt heavy, perquè és segur ell, eh?
3: Sí, sí, perquè sí, sí, més sí, la dona sí, és la mare que flipa.
5: Vale, vale. Perquè el cap pot ser un bebé, un altre.
6: Confirmo que me l'he picado a esta.
1: El sorteig es va fer a Mataró i la família de la Lamine Yamal, entre totes les persones del càsting, doncs va guanyar el sorteig.
4: Sí. El negrito.
1: És una iniciativa del fotògraf Joan Montfort. Aquesta fotografia és propietat del diari Sport. Això ho heu de saber.
4: És Montfort, això, eh?
5: És molt fort.
0: Seguim, sisplau. Llavors, aquests acudits es poden fer i que passin. Saps
1: a mi ja em van bé, sí, perquè així em vaig preparant la següent frase. Messi havia de banyar el nadó, però sí, va destacar el fotògraf que estava molt incòmode perquè no estava acostumat a banyar nadons. Que això, si no ets Jeffrey Epstein, no hauries d'estar acostumat a banyar nadons.
4: Va tocar l'esquena en cap moment. Clar. Una l'esquena bruta.
1: Llavors, durant 15 anys, aquesta sessió de fotos no li va importar absolutament a ningú. Vale? O sigui, estava allò en una carpeta de... Archivo, programas, carpeta, fotos con el negro.
3: Unicef. Fotos que no han tenido salida.
1: Exacte.
3: La de Messi bañando un negro.
1: I 15 anys després, el Joan Montfort aquest va dir... Hòstia, diu, saps quina foto tinc? Allò que dius, ja està el Joan amb les seves merdes ensenyant les fotos de les vacances.
0: Sempre porta àlbums que dius, Joan, calla ja.
1: El típic que t'ensenya un vídeo de YouTube de 3 minuts i dius, hòstia, tio, menjar 3 minuts de vídeo. I va treure la carpeta i va dir que tinc una foto del Messi banyant en la Minya Mal. I dius, Joan, estàs bevent aquesta hora, que com és de l'esport.
0: Que quan va sortir tothom deia que va ser l'acte de benedicció i que per això Déu, nostre senyor del futbol, el Messias, va beneir la Minya Mal i gràcies a això ets tan bo.
4: Sí, pues va ser gràcies a això, vull dir que estic molt content. I...
0: Tu dius que recordaves algun moment, que recordes exactament, la Min?
4: Sí, recordo que em va fer unes fregues, però molt fortes, molt...
3: No sabia.
4: Nota que
3: no sabia molt. No sabia.
0: Tu confirmes que va ser incòmode, Leo?
3: Sí, estava molt incòmode. Jo primero pensé que, como yo también soy chiquito, que me iba a bañar el a mí...
4: Que ja ens ho faguem a dins.
3: Le puse la esponja, però no hacía nada.
1: El bebé no.
3: No se movía. Entonces, bueno.
4: Va fregar molt els testicles, molt, moltes vegades.
3: Estaven sucios.
5: Què has?
4: No trobaves més parts.
3: Estava molt curo.
0: Aquell dia t'havies banyat a casa teva o ja va servir la foto per banyar-te?
4: No, sí, jo vaig sortir brut. Tota l'estona em fregava els testicles.
0: Nois,
4: això ja se n'està anant de mare.
3: Puro porque es delicado y tú sabes cuando tú tienes eso ahí abajo que es delicado, entonces yo no sabía cómo agarrarlo y...
0: És una zona sensible.
3: No sabía si agarrar la pija.
1: I en el plegijillo pot quedar brutícia si no t'hi esmeres.
0: Sí, va. Vale. Ajuda'm a reconduir la història.
1: Perdó.
0: Anem acabant.
3: Estava la mamà mirando y era incómodo.
1: Per acabar, heu de saber que la imatge es va fer viral el juliol del 24 i qui va fer-la viral... va ser el pare de Lamine Yamal. Que la va publicar a Instagram amb el text El comienzo de dos leyendas. ¿Te acuerdas?
6: Me acuerdo perfectamente de aquel día porque por la mañana apuñalé a un pavo.
4: ¿Ah, sí?
6: Y luego colgué la foto en Instagram.
5: Madre mía.
4: Qué bé.
1: Aún vas a apuñalar, tío.
0: Ho deixem aquí.
6: En los huevos.
0: En los huevos, va.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Ocasión
2: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
6: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Matina Codina. No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
8: Felicitats pel programa.
9: Felicitats pel programa.
0: Matina Codina a RAC 105.

0: Aitana, que deia que feia falta en les actuacions d'aquest diumenge del final del Mundial una representació espanyola, i ella proposava que fos Rosalía, però jo crec que en el fons demanava que fos ella mateixa.
1: I tant.
0: Aquí la tenim, la superestrella del pop rock espanyol, 10 i 3, d'aquest 16 de juliol.
2: Juliol!
0: Al Matina Codina, pels que arribeu a l'hora tronera, us posem una mica de context amb les efemèrides i commemoracions del dia. Mar, bon dia.
1: Som-hi, bon dia a tothom. Són les 10, estem molt contents. I començarem explicant, mira, escolta, Nava, que el 1935 s'instal·lava el primer parquímetre de la història, Ernest, i això es va fer a Oklahoma.
0: Sí, abans era tot amb monedes, no?, que a vegades era una putada, perquè no tenies.
1: Correcte.
0: Just, no?, després es va poder pagar amb targeta de crèdit, i ara ja la majoria es paguen amb aplicacions, eh?, però continua sent un problema trobar aparcament. Eh?
1: Ja el 1956 s'inauguren a Barcelona els segons Jocs Mediterranis. Aquesta competició multiesportiva organitzada en el marc del moviment olímpic amb el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional.
0: Que també van aplicar per aconseguir ser seu dels Jocs Mediterranis Tarragona.
1: Sí.
0: 10 i 4.
1: I el 1969, un 16 de juliol, s'enlairava el coet Saturn 5è de la missió Apolo 11. Va ser la primera missió que va portar humans cap amunt. I escoltem l'himne de l'URSS, perquè el 1990 Ucraïna declarava la seva independència envers la URSS.
0: Tal dia com avui, un 16 de juliol, i recordem que no fa tant, ja fa un parell d'anys, crec, que va ser Vladimir Putin, que amb el seu afany imperialista, beligerant i bèl·lic, va voler recuperar tot el país. Sembla que la guerra està més a prop d'acabar-se, però encara no, i Vladimir Putin hauria recuperat algunes zones, les zones més est d'Ucraïna, com el Donbass. És una cobra assassina,
1: s'ha escapat d'una piscina. I avui, 16 de juliol, celebrem el Dia Mundial de la Serp. Quin fàstic, quina por.
0: Tu sí que ets una víbora, mà.
1: Ai, trapella.
0: Fa por la serps, o no?
1: Ui, tant, que em fa por. A mi tot el que són bitxos i animals i coses, em fa molta por i molt fàstic.
0: Aquella manera que tenen d'atacar, fot un fàstic.
1: És heavy, és heavy.
0: Terrible. Vinga, quines són aquestes celebritats que avui no ens convidaran a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs mira, avui, enmig d'una onada de calor, hagués fet anys Rita Barberà, hagués fet 78, però ens va deixar el 2016, ja fa
0: ens va deixar.
1: 10 anys.
0: Ens va deixar.
1: El futbolista Sergi Busquets avui fa 38 anys, també l'exciclista Miguel Indurain, perdó, és que anava a dir Urdangarín.
0: Sí, que va guanyar 5 tours, va guanyar 5 tours.
1: En fa 62, el músic Rubén Blades en fa 78, l'actriu Irene Vicedo en fa 48, i acabarem amb el cantant C. Tangana, que en fa 36.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: Ei, a tu!
0: Seguim al Matina Codina amb Sopa de Cabra, Sumo DJ i aquesta versió del Camins.
1: Oh!

0: força, el vigor, l'energia d'aquest grup sud-coreà de K-pop, els BTS, que actuaran aquest diumenge al halftime, a la mitja part de la final del Mundial, que enfrontarà Espanya i Argentina. Un partit explosiu com aquesta cançó que es diu Dynamite. Estem trucant la Marina.
1: Ai, des Marina. Del
0: Matina Codina, Matina Marina.
1: Si la morena
0: si
1: o no?
0: Agafa, no ho sé. Deu estar farta també que li diguin això.
1: Ja, sempre es fa la mateixa broma.
0: Recordeu que si voleu encarregar trucades hi serem fins al 31 d'agost. Ai, perdona, fins al 24 de juliol i tornem al 31 d'agost. Desperta@rec105.cat. Si no l'agafa la Marina, farem l'altra trucada, eh? Que en tenim una altra a l'Àngels. Un parell. Hola, Marina.
2: Sí?
0: Mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però truco des de la ràdio, des de RAC 105, des del Matina Codina.
3: Matina Codina!
2: Sí, i tant. Sí.
0: I la Marina, sí, la Marina Matina, també, o no?
2: Bueno, últimament aquests dies, la veritat, que ja no sé si matino o estic encara dormint, perquè
1: normal.
2: La nit i el dia...
0: Què vols dir? No t'entenc.
2: Sí. No, que amb aquestes calors que, ah, que no pots ni dormir... Ni,
0: ja,
2: ni,
0: bueno, que pateixes mal son i que dorms així a mitges, no? I que és,
2: ah, sí, exacte, sí, és, bastant malament. Sí, molta angoixa i molta... Sí, sí.
1: Ja, tot plegat una igual.
0: Escolta, et truco la Maripau. Sí. Qui és la Maripau?
2: La Maripau, és que tinc, a veure, tinc en principi dues Maripaus.
1: Qui són?
0: Diu, portem molts anys...
2: Amigues.
0: Ah, totes dues amigues. Doncs mira, una d'elles, perquè nosaltres no les coneixem, ens ha encarregat aquesta trucada per felicitar-te per l'aniversari.
2: Ostres!
1: Per molts anys, bonica!
0: Quan els fas, Marina?
2: Demà.
0: Demà.
1: Molt
2: bé. No, demà no, perdona. Ai, avui és 16, no? No, ja dic jo que...
0: Mal anem si no saps quan fas els anys.
1: Quan els fas?
0: Marina, però vaja, aquest cap de setmana...
2: El dia 18.
1: Ah, no queda res, dos dies.
0: Escolta, espero que ho celebris molt aquest cap de setmana amb la família, amb els amics. Ens explica la Maripau que porteu molts anys juntes i que darrerament i has passat una època així una mica complicadota anímicament, no?
2: Sí, i ara amb aquestes calors encara la cosa està bastant més allò, saps? Sí,
0: bueno, però estem, estem remuntant o no?
2: Estamos en ello.
0: Ho estàs treballant, això. Jo, Marina, puc fer alguna cosa per tu, perquè t'animis?
2: Pues no sé, és que ja necessito tindre més energia i més vitalitat, m'entens?
0: Bueno, ja suposo que has demanat assistència, no, en aquest aspecte?
2: Sí.
1: Bueno, ja. Ai,
0: això és important.
2: Sí, no? I tant. Sobretot quan se necessita, s'ha de buscar i estar tu bé, sobretot.
0: Escolta, amb aquest to de veu que jo denoto d'optimisme i de lluitadora incansable, estic convençudíssim, Marina, que te'n sortiràs. Per tant, aquest aplaudiment per tu.
2: Sí.
0: I és més, Marpuga.
1: Què?
0: Això no ho faig gaire, però li apuntarem una tot teva que a la Marina.
1: Doncs sí, te la regalem, per tu.
0: Per tant, no pengis, Marina, perquè t'agafem les dades. D'on ets tu, Marina?
2: Sí. Perdona?
0: D'on ets? De quin poble ets?
2: De Barcelona, de Sant Andreu.
0: Perfecte, doncs t'enviarem una bosseta de RAC 105 així de roba.
1: Això.
0: Perquè la puguis lluir durant aquest estiu, entesos?
2: Ei, moltíssimes gràcies, Som molt macos, eh?
0: Home, escolta'm, nosaltres ens han demanat que et truquéssim i t'animéssim i crec que ho hem aconseguit.
1: I tant.
0: Oi?
2: Moltes gràcies a la Maripau, que l'estimo moltíssim, perquè són molts anys que portem ja juntes, la veritat.
0: Doncs per molts més, carinyo.
2: Sí. Moltíssimes gràcies, us agraeixo moltíssim.
1: Felicitats, guapíssima.
0: Felicitats, que vagi
2: moltes gràcies, guapos, moltes gràcies.
0: Quants en fas, Marina?
2: Pues... 6 i 5.
0: 65. Doncs vinga, feliç jubilació també, tu. La Marina està morena. Ja tens aquí a la Marina, eh?
1: Ara parlo amb ella.
0: Doncs va, escoltem la Ray.
3: Matina Codina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: tornem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105. Avui, a dia, el tomàquet de branca per només 1,39 el quilo. De debò, molt bé. Dia. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Benissure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Benissure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Benissure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900 903 743. Medishore.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols fer la compra bé, has
6: d'anar a Carrefour. Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
7: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina. Ja comença.

0: com me'ls estimo, vull dir, personalment i com a banda. L'Eric, el Jan i la Roser, els Catarres, que estan ja en campanya de concerts estiuencs, i jo crec que aquesta cançó els ha repropulsat d'una manera extraordinària, perquè és un himne, eh? Una cançó preciosa, il·lusionant i estiuenca.
1: Que vindran. Preciosa.
0: Siempre smile, nunca drama.
1: Ara!
0: 7 minuts i 2:15, estem de Juernes, al matí, a Codina, 16 de juliol. A veure, hi ha una notícia que ens ha deixat bastant sobtadets, que és que tiren a terra el Sant Jordi Club.
1: És molt fort,
0: i el fan de nou.
1: Sí.
0: Fan de nou,
1: sí.
0: Perquè tingui més capacitat. Parla'ns d'aquesta notícia.
1: S'enderrocarà completament a partir de l'estiu del 2027 i se'l construirà un nou des de zero. No serà una reforma, sinó un nou edifici, o sigui, un nou Sant Jordi Club. Les dades principals que sabem, Ernest, és que tindrà una capacitat d'entrar 3.500 i 9.000 espectadors, que ara és de 3.000 a 3.500, per tant s'amplia molt la capacitat, es triplica pràcticament.
0: Sí.
1: La superfície serà més del doble de l'actual.
0: Què menges, Marpuga?
1: No, ja he acabat.
0: Ah, val.
1: Estava com... És que tinc... Saps quan tens tos? Perquè he menjat el dònut aquest que ens ha portat la Mònica Usart.
0: És que la Mònica ens ha portat dònuts, la tia.
1: Com el sucre aquí al coll i em pica. La superfície del nou Sant Jordi, el que dèiem, tindrà uns 17.000 metres quadrats, que és el doble de l'actual. Uh-huh. El pressupost és d'uns 7 milions d'euros. S'inicien les obres al 2027, a l'estiu del 2027, i la inauguració prevista serà a finals del 2029.
0: Per tant, un parell d'anys per aixecar el nou Sant Jordi Club, que es farà realitat, i s'ha projectat perquè hi ha demanda d'equipaments, de recintes d'aquesta capacitat. Fins ara només el Pavelló Olímpic de Badalona podia acollir concerts d'aquesta magnitud, i com que Barcelona està de moda i tothom vol venir a actuar aquí, hi ha grups que poden arrossegar 9.000 persones, però no, per exemple, les 15.000, 17.000 o les 40.000 que acaben a l'Estadi Olímpic.
1: Clar, el tema és que Barcelona no té forat, diguéssim, per les sales mitjanes, perquè tenim sales petites, com el Razzmatazz, l'Apolo, el Paral·lel 62, o més d'aquest caire, i després tenim grans sales, rotllo Palau Sant Jordi, amb 18.000 cap amunt, o hi ha un Estadi Olímpic, per tant. Ei! I seguim amb Barcelona, perquè què està passant a Barcelona? Doncs parlarem del Piro Musical de la Mercè, aquell moment que ens agrada tant a nosaltres. I és que la Fira de Barcelona està executant una de les reformes més grans de la seva història i ha decidit que aquest any el que es farà al Piro Musical és a la platja del Bogatell. No tindrà l'emblemàtic escenari de la Font Màgica de Montjuïc, allà al Manac de Fons, com es fa la festa de Cap d'Any, ni tampoc se celebrarà el Cap d'Any segurament en aquest espai, però això encara no se sap segur. Segons BTV, aquest canvi es deu a aquestes obres de transformació del recinte de la fira, que implicaran més feina durant els mesos vinents i, per tant, és incompatible que el Piro Musical de la Mercè es faci a les fonts on s'han fet sempre, perquè la Fira de Barcelona està allà a Montjuïc.
0: Ja, i què?
1: Doncs que es farà al Bogatell aquest any el Piro Musical, és la notícia.
0: T'agrada el canvi d'ubicació com a barcelonina?
1: Com a bona barcelonina, per mi és molt clàssic, no?, el Piro Musical allà a Montjuïc.
0: Sap greu que m'ho toquin.
1: Sap greu, però és veritat que soc molt de platja. I una mica de focs artificials allà amb el reflex del mar, compte que pot ser maco. Però no, tindrem aquell espectacle de fons, que és una de les coses més boniques del Piro Musical de la Mercè.
0: Nosaltres des de la ràdio podíem veure bé, especialment quan estàvem a la planta 15, els que es feien aquí a Montjuïc, allà al passeig Maria Cristina. Ara els de la platja del Bogatell no les veurem. Tu des de casa teva, que vius a la muntanya de Barcelona...
1: Sí, clar, jo ho veuré igual.
0: Ho veuràs igual.
1: Realment veig Montjuïc i veig la platja, per tant, no m'afecta.
0: Doncs vinga, fins aquí aquestes dues notícies d'actualitat barcelonina, que la capital de Catalunya està en plena transformació de cosetes, i us les volíem explicar des d'aquí, des del show matiner número 1, RAC 105, Matina Codina.

0: una il·lusió tornar-la a posar, aquesta cançó, perquè realment em va agradar molt en el seu moment quan va sortir aquesta de Damiano David, que ja sabeu que era el líder de Maneskin, i al costat de Tyler i Nate Rogers firmava aquest Talk to me, so talk to me, 10:32 del matí. Recta final de l'edició d'avui del matí a Codina, que ara continuem amb una trucada despertador a l'Àngels. A veure si ens l'agafa. És una gran esportista i fa 62 anys. Si vols, encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat. Va, Àngels, carinyo.
1: Home, va.
0: Sisplau. Cógela, cógela. Dos tons més i, si no, ho deixarem aquí. Envia el teu correu electrònic, eh? Tornem el 31 d'agost. La setmana que ve encara estarem per aquí, però encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat.
1: Tens temps.
0: Ho deixem.
2: Hola, bon dia.
1: Ulla, pels pèls, home, penjat.
0: Escolta'm, Àngels, has trigat molt a agafar el telèfon, carinyo, què estaves fent?
2: Bueno, mira, pues us estava sentint per la ràdio, sí. M'has sonat el telèfon i dic, hòstia, que és a mi.
1: Ai, que bona.
0: Clar, primer has pensat, l'Àngels no. Aquesta que estan trucant és impossible que sigui jo, no? Has pensat, primer?
2: Clar, dic, no sé, és que no celebro res, no sé.
0: Bueno,
2: no
0: sé. Els 62, quan els fas, amore?
2: Que jo no faig 62.
1: Com que no?
0: Està malament el guió. Tu tens una germana que es diu Raquel?
2: Sí.
1: Ah. Ah, i no fa 62 anys.
0: No, quants anys fas, doncs?
2: No, faré 58.
0: 58. Doncs pot ser que la teva germana vagi despistada amb els anys que fas, o pot ser que nosaltres ens haguem equivocat amb el guió?
2: No ho sé. No passa res,
0: Escolta, sí, com sigui, per molts anys, carinyo, des del matí a Codina. Quin dia els fas?
2: El 28 de juliol.
0: Clar, però no hi serem nosaltres. Per tant, et truquem
2: ja,
0: avui.
2: Suposo que és per això.
0: Sí. Escolta'm, a part de la Raquel, que és la teva germana i la teva millor amiga, així ens ho ha notificat, també aquesta és una trucada que firmen els teus nebots peluts, en Romeo, en Pau i l'Oliver.
2: Moltes gràcies.
0: Ara, què plores? D'emoció, de riure? Què està passant aquí? Que m'estic perdent.
2: De tot, d'emoció.
0: mira que ha començat estrambòtica la trucada, però ara s'està posant...
2: Jo també m'estimo molt, sí. A la Raquel.
0: I als peluts. Molt bé.
1: Ai, que mona. Escolta,
0: ens han dit que ets una dona collonuda, molt valenta, que no tens por de res, aventurera, que t'atreveixes amb tot, és a dir, tant et mous perfectament per la muntanya com si fossis el Kilian Jornet, però que també t'agrada gaudir de la teva gran passió, que és el busseig.
2: Sí, el submarinisme, sí.
0: Sí, però ho fas amb bombona d'oxigen o fas snorkel?
2: No, sóc instructora de submarinisme.
0: No fotis. Bueno. A on? Que vindré a veure't aquest estiu. Àngels.
2: Bueno, a Poseidón Calella de Palafrugell.
0: Ah, hòstia, fantàstic. I quin és el bitxo més estrany que has observat a sota l'aigua? Alguna, no sé, per exemple, algun peix espasa, no? Un peix lluna.
2: Sí. No, els bitxos estranys estan fora de l'aigua.
0: Els humans,
2: sota l'aigua
0: no?
2: Tot és perfecte. Oh. Exacte, els humans.
0: No, però,
2: sota l'aigua és tot meravellós.
0: Sí, però l'animal més curiós que has vist, no sé, algun...
2: Bueno, el peix lluna és rarito, el peix lluna...
0: Sí.
2: Un raro, però... És que m'agraden tots, i els taurons m'encanten.
0: N'has vist algun de tauró?
2: Apassionada.
0: Molt, molt. Carai, tu. Doncs escolta, Àngels, ja et vindré a veure Calella de Palafrugell, un petó de part de la teva germana, de la teva millor amiga, que continuïs així, d'autèntica i feliç, diu, que t'estima molt.
2: I te dic una cosa, em coneixes perquè ens vas signar el llibre el dia de Sant Jordi.
1: Al
0: Passeig de Gràcia. A mira que bé. Doncs sí. Segurament ho vaig fer molta il·lusió i us vaig posar una cosa ben bonica, no? A la dedicatòria.
2: Sí, ben bonica.
0: És que jo us estimo molt a tots els oients, també, que ho sapigueu.
2: Sí, bueno, sembla que sí.
0: Home,
2: em va donar aquesta sensació.
0: Home, sense vosaltres, què seríem? T'imagina't jo fent ràdio a l'habitació de casa meva sense que em sentís ningú. Quin sentit tindria això?
2: No tindria sentit.
0: Un petó, Àngels. Que vagi bé. Adéu, adéu, Àngels.
2: Adéu, felicitats
0: al programa. Gràcies. Aquesta és la Madonna a Terra RAC 105 amb un nou hit titulat Dansteria.

0: amb l'Ernest Codina.
1: REC 105 Barcelona.
2: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
3: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
2: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
3: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
2: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Això només passa.
11: Ja tardes.
12: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
13: Vinga,
12: que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
13: Què?
12: Meravellús. Felicitats pel programa.
13: M'encanta com riu.
14: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
13: Terrible. Apocalíptic.
15: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
13: Vinga, per la penya.
15: Dice, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
16: Oh! Enric.
13: Què?
16: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
13: Quin?
16: Bro.
13: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus-hi. Aquest xapó.
17: Ja tardes.
18: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
17: A REC 105.
18: Amb l'Enric Font.
17: REC 105.
13: Good morning, ladies and gentlemen. Esteu escoltant uns autèntics professionals en això de despertar Catalunya. Benvinguts al Matina Codina de REC 105.

0: A veure, avui la Mònica us ha dit que baixaven 2 o 3 graus les temperatures. Sí. Tampoc n'hi ha per tirar coets ni per fer la gran celebració, però algú és algú,
1: no?
0: Vull dir, una escletxa d'optimisme que s'obre per a ells que esteu ja farts de la calor i del ventilador. Així es diu l'última cançó de Mon DJ, Buos i Banda Neon.
2: Me gusta el fútbol.
1: Ole! Díselo!
0: Gairebé 3 quarts d'11 del matí hem d'explicar una notícia desagradable,
1: sí,
0: sobre la vida privada de Lamine Yamal. Què ha passat, Marpuga?
1: Sí. Doncs que 2 lladres encaputxats van intentar entrar de matinada a la casa de Lamine Yamal. Sí, han intentat robar el futbolista. Això ha sigut a Esplugues de Llobregat, escalant el mur de la propietat. O sigui, han anat com per fora per entrar a la casa.
0: Sí, a veure, d'entrada és una bona idea, perquè Lamine Yamal deu tenir coses de valor a casa seva, això per començar. Oh, i a més Lamine Yamal està molt lluny de casa seva. Perquè està jugant, està disputant el Mundial de Futbol.
1: Aquests fets van passar cap a les 4 de la matinada, mentre el jugador, evidentment, com comentes, era als Estats Units disputant el Mundial amb la selecció espanyola. El sistema de videovigilància i el personal de seguretat privada ho van detectar a temps i els intrusos van fugir abans d'aconseguir arribar a l'habitatge, però van estar a punt de robar,
0: sí,
1: la casa de
0: gràcies
1: la Lamine Yamal.
0: Gràcies al sistema de seguretat de la mansió de Lamine Yamal, aquests lladres, aquests cràpules, no van poder accedir. Per tant, robatori frustrat. Menys mal.
1: Però sí que la policia està investigant si aquest intent està relacionat amb altres assalts, amb intents de robatori, qui ha sigut i què ha passat. Per tant, està la investigació oberta.
0: I el següent protagonista és Richard Gere. Pretty woman walking down the street. S'està rodant la nova pel·lícula de l'actor nord-americà, sí, i l'argument t'encanta.
1: M'encanta. Sabem poquetes coses de la pel·lícula, però sí que ell, Richard Gere, de 76 anys, és molt important la dada, protagonitzarà Asymmetry, una nova pel·lícula romàntica basada en la novel·la de Lisa Halliday, que interpreta un escriptor de renom d'uns 70 anys que inicia una relació sentimental amb la seva jove assistent editorial de 28 anys.
3: Red flag!
1: Que
3: red flag!
1: Es porten 48 anys, Ernest. No he arribat ni jo aquí, eh? 48 anys. Ella, l'actriu, és la Diana Silvers, que interpretarà aquest paper. I és una història, doncs, que explora això, no? Una relació poc convencional entre dues persones en etapes molt diferents de la vida, però un amor desbordant que farà que s'enamorin eternament. I jo moro d'amor, si és que ja tinc ganes de veure-la.
0: Perquè, per exemple, a mi em ve molt de gust, diguem-ne, que aquesta faceta de Richard Gere, escriptor, amb la seva assistenta literària de 28 anys...
1: Està guai.
0: A veure, El morbo està servit i tinc moltes ganes de veure la pel·lícula, t'he de dir.
1: M'encantaria ser ella, a mi, protagonitzar-la. Fer una pel·li amb Richard Gere, que s'hauran de fer algun petó en algun moment, no? Quina enveja.
0: Hi ha alguna escena de llit i tot. Oi.
1: S'està rodant.
0: Morrejada humida.
1: Estan a Nova York rodant ara mateix.
0: Escolta, Mar.
1: Què?
0: L'home més gran amb el qual has estat tu, es pot explicar en antena o no? Perquè és que la Mar li agraden els homes grans.
1: Sí, m'agraden grans.
0: Sí, què?
1: He estat amb nois joves, també, eh?
0: Sí,
1: però el més gran...
0: Però anem al focus.
1: Vale, amb el més gran m'he portat 30 anys.
0: Tu en tenies quants?
1: No, tenia, tinc, no ho sé, Ernest. No donem dades. Vale,
0: però
1: donem
0: tenies
1: dades,
0: 50
1: no
0: i pico d'anys.
1: Sí, 50 i pico. Bueno, homes d'ara de 57-58.
0: La mare que la va matricular. És que és la millor.
1: No, però que també he anat amb nois joves, no us penseu. Però que hi ha homes i homes, que hi ha homes de 57 anys que estan molt bé, 58 i 60 i 70 també.
0: Que sabíeu que la Mar Puga està escrivint una novel·la autobiogràfica.
1: Sí, d'amor.
0: Precisament, bueno, un argument bastant similar, es podria dir, no?
1: Sí, és una història d'amor que vaig viure, sí, amb un home que ens portava 29 anys, en aquest cas.
0: També una relació de poder, es podria dir, fins i tot.
1: Sí, bastant, i bastant jutjada, pel meu entorn.
0: Et dic una cosa. Això, per mi, hauria d'esdevenir pel·lícula, també.
1: No, és que...
0: Amb això pots fotre la primera pela, eh?
1: Compte, no fem la pel·lícula, perquè ja tinc actors amb els que he parlat que són possibles protagonistes.
0: Estem parlant amb la nova rica de Catalunya, Mar Puga. 12 minuts i les 11, anem acabant el programa, però abans encara ens queda alguna cançó per escoltar. Hem de fer una petita pausa, també, per la publicitat. I de seguida, Toni Clapés i la resta de la banda del matí acudint per rematar aquesta edició d'avui dijous.

0: tremenda diversitat musical la que podeu escoltar cada dia aquí al Matina Codina de RAC 105, on de tant en tant recuperem algun superhit com aquest de Teddy Swims, que ha sigut de Tor, i obrim la porta, evidentment, a tothom que ens vulgui escoltar, que espero que cada dia sigueu més persones. No us oblideu de fer córrer la veu, perquè com més serem, més veurem cada matí a RAC 105 i al Matina Codina.
1: Matina Codina!
0: Teddy Swims, que està en molt bona forma, com Lionel Messi, que ahir als 39 anys va oferir un recital, i ara veia un tuit del Jordi Évole, amb el qual estic absolutament d'acord, que diu que la d'aquest diumenge és la final somiada. Diu, després d'això, s'acaba el videojoc, Espanya-Argentina, diu, coincidiran Milei, Trump i Sánchez. Això és molt gros, Diu, este palco tiene un documental. Bé, tot això ho comentarem al Matina Codina dilluns.
2: Ràpid dir que quan es va iniciar aquest Mundial, qui et va dir que estaria a la final Argentina contra Espanya guanyant Espanya?
0: Si el teu superpoder s'acaba complint...
2: És molt fort.
0: Jo, sincerament, et proposo que abandonis l'ofici de radiofonista...
2: És que és molt
0: i
2: fort.
0: I comencis a tirar les cartes perquè hi ha molts més diners que la ràdio.
2: És que ho vaig dir quan va començar.
0: Sí.
2: I jo sense entendre de futbol.
0: Uau! Bueno, és un sentiment, és una intuïció femenina de bruixa. 6 minuts i les 11. De seguida, Toni Clapés arriba amb la crítica del programa d'avui.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
12: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Toni, perdona, continua. Sí.
2: Mira, comencem, si et sembla, amb el millor del programa d'avui, que t'he de dir, que avui m'he rigut molt amb el Lamine i el Messi comentant la foto de fa 19 anys on el Messi banyava el Lamine en una banyera.
1: Sí,
2: també
1: sí.
2: Perquè ha estat una foto que portava el Sergi.
1: Sí, que m'ha semblat molt lesiva aquesta conversa.
2: Sí, perquè... Bueno,
1: no, perquè s'ha explicat que Leo Messi potser va rentar un pèl massa tot el que vendria a ser la zona testicular de Lamine Yamal, que era un infant. Sí, m'ha semblat molt obscè, molt fora de lloc.
3: Fregar molt els testicles.
4: Sí, perquè, bueno, no sé...
3: Tota l'estona.
4: La barriguita me daba cosa, pues se vomitaba y el orto, pues a lo mejor salía caca y pensé, pues...
1: Per descarte. Vas a acabar els testicles per descarte.
4: Sí, la cabeza de los nenes es delicada, entonces...
1: Prou, pues, va, no sisplau, que, Toni.
2: M'ha fet gràcia perquè bueno, sí. La foto l'ha il·lustrat en Sergi i després doncs, els protagonistes han explicat com va anar el making-off d'aquell moment que ha estat...
1: Doncs ja tenim millor moment, que esperem que ens faci pujar molt la nota, i el pitjor moment del programa que ha estat, Toni Clapés.
2: Bueno, el pitjor, el que no m'ha agradat gens, és l'Ernest Codina
1: fent-li...
2: No, perdona, li has fet un comentari a una oient que ha passat en antena que encara no me'n sé a venir. Una senyora que se'n va de vacances, sí. Merescudes vacances, perquè porta tot l'any treballant.
1: L'enveja fa fàstic, ja ho sabem.
2: I, bueno, i l'adjectiu que s'han portat per part teva, xato, és per fer-s'ho mirar.
1: Palamós, bones gambes a Palamós. Bones gambes, estaràs bé. Què tens, apartament o vas d'hotel, punyetera?
5: Ah. No, no. Vaig a casa de la meva germana.
1: A més,
6: ah, sí, de coble.
1: Tremendo paràsit la Maria que se'n va a casar la germana. Tremendo paràsit la Maria que se'n va a casar la germana.
2: Un paràsit.
1: Bueno, perdona. Ha dit que no pagava res i que la seva germana o sigui, no li deixava fer res.
2: Bueno, perdona, és una senyora que truca amb tota la il·lusió del món a la ràdio, explica que té uns dies de descans... Sí. El locutor li diu que és un tremendo paràsit.
1: Ja, no, demano disculpes a la Maria, que és aquesta oient que
2: no et sembla normal, això.
7: Que t'ha anat una mica, no passa res.
8: Oh, ja,
7: és molt cansat.
1: I quina nota ens queda, Toni Clapés?
2: Doncs per un programa que ha recreat amb encert el moment de la icònica foto del Messi banyant el Lamine Yamal.
4: De los testículos.
2: Però també per un programa que insulta a l'audiència...
1: No he insultat ningú.
4: Però tan mucho, a lo mejor...
2: La nota... del Matina Codina d'avui
9: és...
2: Un 3.
1: Un 3.
9: Joder!
1: No.
9: Ah, m'encanta el número 3.
1: I el que hi ha.
9: El meu preferit.
10: El Gerard Piqué, el 3.
9: Sí, a mi per això m'agradava molt també el Piqué.
1: Oh. Veurem si el Piqué va diumenge a la final del Mundial. Escolta, m'ho deixem aquí. Toni Clapés, moltíssimes gràcies. Gràcies, Alan.
11: A vosaltres.
1: Vinga, va. Sergi Ferrer, que tinguis un bon dia. Moltes gràcies.
7: Igualment, Ernest.
1: Gràcies, Xavi Cazorla.
7: A vosaltres.
1: Gràcies, Marc Puga. I gràcies també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo i al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà a les 6, més i millor. Aquí, a RAC 105. Que tingueu un bon dia i una bona hora. Passem els comandaments a l'Albert Buscarons amb les millors cançons. Adéu-siau, bon dia.
12: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A La Sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.

0: Up Alive. Aquesta és una altra de les últimes cançons de Taylor Swift, obrint el matí d'aquest dijous.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: 11 i 4 minuts, què tal? Aquí, un altre dia més de calorada, passant-ho al teu costat, després del Matina Codina d'aquest 16 de juliol. Salutacions a l'Albert Buscarón. Per endavant, 3 hores amb hits com aquest, que va tenir una entrada boníssima en el seu moment i després una resurrecció d'aquelles que passen poques vegades. Murder on the Dance Floor, de Sophie Ellis-Bextor. It's murder.

0: La teva música.
1: RAC 105. No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
2: Tres ulleres? Increïble.
3: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
8: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
1: No ho sabies?
2: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres. Tres ulleres? Increïble.
3: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
1: La teva música.

Risk It All. Aquesta és una de les noves cançons de Bruno Mars. Enamorats hem quedat des del primer dia d'aquesta proposta. I ara deixa'm recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances. Això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

saps què? Buena suerte. La connexió psíquica d'Aitana, que continua celebrant cada victòria de la selecció espanyola com si fos seva. I aquest diumenge, doncs, suposo que s'haurà muntat un plan per veure la final, i tant que sí. Són 2:15, arriba en Rich, en gran hit de Natasha Bedingfield a Rax & Sing.

0: REC 105 Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Aviam aquest botó.
10: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
11: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
12: Ostres, de cop som als 2000.
10: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
12: Això és brutal.
10: Màxima potència.
12: Els 80.
10: I com has dit que es diu aquesta màquina?
12: El ritme de la nit, de RAC 105.
5: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
12: El ritme de la nit.
13: Només a RAC 105.

100 positius, només queden 11 mesos per tenir Karol G de tornada a Barcelona. 4 i 5 de juny del 2027 a l'Estadi Olímpic, un parell de nits amb les seves cançons, Com si antes te hubiera conocido. De seguida arriba Harry Styles amb un dels seus números 1, serà després d'aquest hit mundial de Tame Impala amb Jenny, que es diu Dràcula.

I Can Feel My Face serà una de les cançons que podrem celebrar i amb ella vibrar en directe 1 de setembre. Després de les vacances de weekend ens espera l'Estadi Olímpic. Nosaltres encantats de rebre'l una vegada més. I encara queden les últimes entrades disponibles a Ticketmaster, si és que et ve de gust. Ja jo diria que sí. 6 minuts i l'hora en punt, va. Busquem les 12 i ho fem amb un xiulet que s'enganxa ja a l'entrada. El retorn dels tiets. La seva aposta per l'estiu del 2026 era això.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Empreses de Vanguardia, l'espai de l'avantguàrdia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
6: Tres ulleres?
5: Increïble!
7: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Bon dia, Messi.
10: Sí, buenos días.
9: Amic, bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro?
10: Yo no le conozco de nada.
11: El seu temps ja ha passat, ¿no?
10: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva a la hora.
11: Te l'he robat perquè tu ja ets un avi, o sea...
10: Soy un abuelo, pero marqué más goles que vos en el Mundial.
12: Bueno, escolta, va, ei.
10: Estàs calfant, això, eh?
11: Tu m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
10: Sí, tenías la pija bien chica. Seguro que no te creció.
11: Vols guanyar.
10: Sos un pecho frío. Cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
11: Sí, yo faré un gol.
12: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes, sí, quan parleu, pot ser o no?
10: Sí, bueno.
11: Uau, jo estic calentíssim ara, eh?
13: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
10: Te vamos a cerrar el orto.
11: Ah, jo sí que te'l tancaré tu, Tolili.
10: Però no valia de si Tolili.
11: Ja, és veritat.
13: Ernest, el separo o no? És que no sé què fer.
11: M'he passat una mica.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: això que el DJ és belga, tu. Ugel, Jamaican, bam, bam.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Una altra cançó que està agafant posicions de privilegi de cara a la llista de hits de l'estiu del 2026. 12 i 2 minuts, què tal? Bona tarda, no, encara bon dia. Bon dia pel matí, 16 de juliol i aquí en directe. Ara amb una cançó amb ball. A veure si ets capaç de seguir el ritme del swish, swish de Katy Perry.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres? Increïble.
4: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure. En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres? Increïble.
4: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
0: La teva música.

mítica de queixa. Bé, en té dues. Una és el TikTok, l'altra aquesta, que es diu Dai Young. I una altra que agafa el camí de ser mítica d'aquí uns mesos és aquesta, Another. Un èxit de clubs que ara també ja comença a traspassar altres fronteres. I aquí l'estimem i l'abracem des del primer moment. Es diu...

Aquesta és Dua Lipa, que no sabem si ha marxat de viatge de noces. Sí, sabem que s'ha casat recentment i que està preparant nova música. Ja tenim algunes fotografies entrant i sortint d'un estudi de Nova York. Tant de bo ens regali aviat cançons com aquesta. El New Rules és el seu gran èxit per escoltar ara la cançó de l'estiu. I tant que sí, diumenge la cantarà en directe a la final del Mundial de Futbol. Shakira, aquest és el Dai Dai.

0: Rec 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
0: Bruno Mars.
4: Joe.
0: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: El Pred García.
8: Tinc a Flavos i Stay Home.
9: Fumira des del País Valencià.
10: Som els Ties.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
13: Som els Catarres.
14: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
14: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
14: Rosalía.
15: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
16: Bravo.
17: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
18: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
14: Leire.
19: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
21: Bravo. Sí,
20: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada. Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
14: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
14: Aviam aquest botó.
0: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
14: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105. Ostres! De cop som als 2000.
0: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
14: Això és brutal.
0: Màxima potència.
14: Els 80.
0: I com has dit que es diu aquesta màquina?
14: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
14: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105. La teva música.
22: És el millor que hi ha.
23: Dance.
24: This is Calvin Harris.
25: Hola, RAC 105.
26: M'encanta la vostra ràdio.
27: Hey, it's Taylor Swift. On my

0: cançó de Sarah Larson després de la revifada espectacular del seu Lash Live. Ha tornat a Rack Sensing en Midnight Sun. Anem a tot arreu amb presses, això és veritat. I saps què és el que no espera? La teva salut. I per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Rex Sensing. La teva música.

Republic, amb una de les seves cançons més enèrgiques. Ens posa bé a to aquest Love Runs Out, quan falta només 7 per la 1. Pam, pam! DJ Goja, aquest projecte que arriba des de Romania, ha tingut una ajuda inesperada i és el cop de mà de Jason Derulo posant-li veu a una cançó que va guanyant en popularitat cada dia més. Es diu Mi Chico.

0: La teva música.
1: RAC 105. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: No ho sabies?
7: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
6: Tres ulleres?
7: Increïble.
8: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
9: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: tanc d'energia fins amunt de tot amb aquesta cançó de Doctor Prats.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: D'aquesta manera ens col·loquem a la 1:03. És dijous i així sona l'estiu del 2026 des de la teva ràdio. Salutacions a l'Albert Buscarons. Hola. Ara buscant una de les cançons més recents d'Ed Sheeran. Aquest Sapphire.

0: Font.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
10: Tres ulleres?
9: Increïble!
11: Aquest estiu amb Xinxin em porta dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
1: La teva música.

enorme fotografia la que ha compartit avui Bruno Mars a xarxes a una visita que va tenir al seu concert a Itàlia. Michael Jordan, mitiquíssim, va estar gaudint del concert d'una de les estrelles més importants d'aquests últims anys amb cançons com I Just Might, de les noves de Bruno Mars, també sonant avui dijous. Doncs mira, aquí, amb aquesta cançó precisament també va néixer una estrella, aviat farà 20 anys, del Poker Face de Lady Gaga.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, mantenint el seu estatus d'estrella internacional i mundial amb aquesta nova cançó. I atent, para bé l'orella, perquè això t'interessa, i és que Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en les assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Espera. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Això només passa.
4: Ja tardes. Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit. Vinga, que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
5: Què?
4: Meravellús. Felicitats pel programa.
5: M'encanta com riu.
6: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
5: Terrible. Apocalíptic,
7: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
5: Vinga, per la penya.
7: Dice, Paco, la lavadora pierde. Y dice, pues dile que lo importante es participar.
8: Oh! Enric.
5: Què?
8: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
5: Quin?
8: Bro!
5: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Sí. Aquest xapó.
0: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
9: La-ma-li-sa!
0: Ens escoltes cada matí en directe...
10: Però només una estoneta.
2: No et conformis amb les engrunes.
0: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
9: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
2: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
0: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
9: No es veu! Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
2: Matina Codina, best moments.
9: No es veu!
0: Ara també, el podcast
10: més escoltat.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
2: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
2: Instagram.
0: TikTok.
2: Facebook.
0: X.
2: YouTube.
0: I la nostra web.
2: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu? Què esperes?
2: Som a tot arreu.
0: 100.000.
10: I pujant.

setmana passada passava per Barcelona. A més, va fer una fotografia molt nostrada, prenent un cacau lat. El Charlie Puth i a carnet de català. Tu, We Don't Talk Anymore. La seva celebrada i mítica col·laboració amb Selena Gomez. I ara arriba Shakira, la superestrella que deu estar ja entrenant la veu de cara a l'actuació a la mitja part de la final del Mundial aquest diumenge, sí, a partir de les 9.

0: una altra de les artistes que s'apunten a la final del Mundial diumenge a Nova York. És Madonna, per esperar per sorpresa Sabrina Carpenter. Doncs mira, el que faltava pel duro ja, perquè tenim tothom allà. Bring Your Love, la cançó que ens porta directes a les 2 de la tarda. Més música de seguida pel 10 dijous amb la Nayara Fernández i jo et deixo amb l'Ivan Herzog. Talent pur i emoció total en aquesta cançó. El lançament del seu nou disc es publica el 18 de setembre. Això es diu Des de Lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Quita música.
1: RAC 105.
2: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions de

0: 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
1: Alexa, posa RAC 105.
2: RAC 105.
3: Google, posa RAC 105.
1: Siri, posa RAC 105.
2: La teva música.
1: Microones, posa RAC 105.
2: 105.
3: Aspiradora, posa'm RAC 105.
2: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
5: Tres ulleres? Increïble!
6: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.

0: Quina energia que ens porten Baby Rexha i Faithless amb aquesta que es diu New Religion. I que ens fa començar aquí una nova hora a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 2:03 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Avui és dijous 16 de juliol i aquí estaré com sempre acompanyant-te 3 horetes amb molt bona música i grans temes. I no parem amb una de Daft Punk anomenada One More Time.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
6: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a La Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a La Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Bon dia, Messi.
9: Sí, buenos días.
8: Lamín, buen día.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro?
9: Yo no la conozco de nada.
10: El seu temps ja ha passat, ¿no?
9: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva de la hora.
10: Te voy a robar porque tú ya eres un avi, o sea...
9: Soy un abuelo, pero marqué más goles que vos en el Mundial. Sí.
11: Bueno, escolta'm, va,
12: Estás calfant, això,
11: Pau,
10: tu m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
9: Sí, tenías la pija bien chica. Seguro que no te creció.
10: Tens guanya.
9: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
10: Sí, yo faré un gol.
11: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes quan parleu, per això no.
9: Sí, bueno.
10: Uau, jo estic calentíssim ara,
12: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
9: Te vamos a cerrar el orto.
10: No, jo sí que t'has tancat de tu, Tolili.
9: Però no valia decir Tolili.
10: Ja, és veritat.
12: Ernest el separó, no? És que no sé què fer.
10: M'he passat una mica.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És la balada romàntica per excel·lència de moment d'aquest 2026. És de Bruno Mars i es diu Risky Doll. I aquí continuem amb l'amor perquè estem enamorats de la vida i també de les persones que estimem, com la cançó que ve ara, que és de Max Navarro i que ja ens va presentar als Premis RAC 105. Va ser la primera que va sortir després de l'acadèmia i es diu Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on som.

Ara que és estiu i ve molt de gust anar-se'n de vacances, a on us aniríeu? Jo tinc molt pensat Islàndia per les aurores boreals, també Japó, Xina, però no m'importaria anar a San Francisco. Dues i 27 de la tarda i tinc una pregunta per vosaltres. Què sou més, de Síndria o de Malo? Crec que el proper artista ho té bastant clar. És Harry Styles que ens porta Watermelon Sugar. Sí,

0: Rex en 5 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morir. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més Rec 105.

0: Aquesta és l'energia que ens portava Pink al 2008 amb aquesta cançó que es diu So What.
1: La teva música.
0: I mira, jo us vull agrair per ser una de les 220.000 persones que ens escolten aquí cada dia a RAC 105. I vull que estiguem per sempre junts, com diu la propera cançó. De la mà de Marc Ambor tenim aquesta tan bonica que es diu Belong Together.

Vine'm a buscar, és la proposta d'Alfred García perquè sigui la cançó de l'estiu d'aquest 2026. I aquest artista, Lorin, va participar dos cops a Eurovisió i els dos cops va guanyar el 2012 amb Eufòria i el 2023 amb aquesta que portem aquí a RAC 105 anomenada Take Two.

un dels primers èxits d'Ariana Grande, que va sortir el 2014, ja fa, què, 12 anys que va sortir, i es diu Problem. Prop ja de les 3 de la tarda, salutacions d'Anna i Ara Fernández, i del 2014 passem al 2024 amb una cançó de David Guetta i One Republic, anomenada I Don't Wanna Wait.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de

0: Me acuerdo de ti, que és el primer tema del nou àlbum de Nil Moliner. Una cançó que explica tot el que arriba quan la teva vida comença a estar en calma. Entre tantes coses, arriba l'amor.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant aquesta tarda tan calorosa d'aquest dimecres, dijous ja, 16 de juliol? Per alegrar-vos una miqueta, celebrarem la vida amb ginestar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

Ja tinc una pregunteta per vosaltres. Amb qui aniríeu a la platja? De moment, jo no puc anar amb ningú, perquè estic aquí a l'estudi de RAC 105, però em quedo amb la cançoneta La platja de Stay Homes i Tietz.

Tame Impala i Jenny, que ens porten aquest Dràcula, que és tot un èxit i que ens fa urbar que ho hagi a 3:45 de la tarda aquí a RAC 105. Run from the sun like Dracula. Isn't the view spectacular? De seguida tindrem a Shakira amb Dai Dai, però abans Eleni Foreira amb Fuego. Fuego.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, Marpuga.
4: Que rico.
3: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té per darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. Sí. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
4: Oh.
3: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniforme. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
2: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: La teva música.
5: És el millor que hi ha.
6: Dance. This is Calvin Harris.
7: Hola, Rex and Free.
8: M'encanta la vostra ràdio.
9: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

Quants cops hem intentat ballar aquesta cançó? A mi no em surt el pas que fa Bruno Mars, un icònic tema del 2014. I el que també és icònic és aquest videoclip de Lady Gaga de la cançó Abracadabra.

Aquesta cançó de Florida és la típica que posàvem nosaltres a l'escola quan era Carnestoltes i tothom estava disfressat de la temàtica que aquell any tocava. You know who shot him down. I ja arribem a les 4 de la tarda d'aquest dijous 16 de juliol amb Sabrina Carpenter, que ens porta el seu Man Child.

0: Rita Música.
1: RAC 105.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
7: ¡Valorado!
6: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
7: ¡En España!
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Rec 105, marxa de vacances...

0: Another que ens portava aquest Talk to You, un tema molt enèrgic, molt divertit per començar les 4 de la tarda aquí a RAC 105.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 4 i 2 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Encara ens queda una horeta més aquí per gaudir de molt bona música a RAC 105, a la teva música. Com la que ve ara de Coldplay. Aquesta es diu Feels Like I'm Falling in Love.

0: que vindran.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

Taylor Swift, que ens portava aquest Opal i d'una cançó molt tranquil·leta i molt alegre per aquesta tarda de dijous. I ara vull que us animeu una miqueta, no? Alegria. Ja teníem alegria amb Taylor Swift, però ara una miqueta més amb aquesta de Pitbull. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Tícelo Carti.
4: Mi penya del Rexem 5.
5: Hola, Rexem 5, aquí Rosalia.
6: Família de Rexem 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rexem 5, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rexem 5, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és Rexem 5.
19: Un besinho.
1: A Rexem 5.
16: Merci, besito.
1: Rexem 5.
0: Sempre apostant per la música en català.
1: Aviam aquest botó.
3: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
1: Benvingut a la màquina del temps de Rexem 5. Ostres! De cop som als 2000.
0: Aviam, apuja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
0: Màxima potència.
1: Els 80.
3: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit de Rexem 5.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
0: Només a Rexem 5.

un èxit mundial d'Ava Max, que d'aquí un mes farà 8 anys des que va sortir. Això es diu Sweet by Psycho. I ara celebrem una miqueta, no? La gent que està soltera no és el meu cas, però mira, Shakira té una cançó per vosaltres que es diu Soltera.

ens foten aquesta cançó anomenada Mi Chico, amb ritmes dance pops llatins i una producció molt electrònica. I ara baixem una miqueta el ritme amb una nova de Soc un Bohemio que no es diu Un dia qualsevol de juliol, sinó es diu Un dia qualsevol d'agost.

Va ser el 2010 quan Katy Perry treia aquesta cançó, California Girls, que ja s'ha convertit en una insígnia de la seva carrera musical i fa que arribem ja a les 5 de la tarda.

Doncs jo m'acomiado ja. Moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Nayara Fernández. Ens escoltem, recorda, demà, sempre, a la mateixa hora i al mateix lloc. I mira, una coseta només. A la vida s'ha de portar solucions i no problemes, com diu la propera cançó de Figaflauas.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims...

0: música.
1: Aquí comença Ja Tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja Tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: És Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: Aloca tu, calva.
5: Dios mío, le dio duro.

0: μη βρέτε εσείς και Bienvenido a començat avui aquesta edició del Ja Tardes. Estem eufòrics, eh? Estem platòrics, estem a tope, ja es nota, eh? Aquí tenies el so de Josh Fawaz, versionant el tema mític de Madonna, Like a Prayer. Va, després de la Nayara Fernández, ja ha tocat el 2, doncs ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música. I molt Ja Tardes! Que m'encanta, de bo. Fins a les 9 aquí, liant-la. Com sempre, carregat de ritme, bon rotllo i, a més, de bones propostes i regalets també, eh? Bueno, anem a repassar coses que tenim aquí sobre la taula perquè en una estoneta, mira, obrirem tema del dia. Sí. Avui, molt de zoològic, eh?
1: Ai,
0: mare! Sí. Una mica com aquest programa que som... Ens hem de tancar, eh? Una mica. Què més? Home, cançó efemèrida, repassant coses que van passar un dia com avui, 16 de juliol. Què més? Home, Rose Musical, batalla de cançons. Avui enfrontant tres que Déu n'hi dret. I a més, també la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp, vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, senyor, vinga, ole. Va, arrenquem la maquinària, ara sí, i ho farem amb el so d'Alcazar, amb una història que ja té... ja té, bé, un recorregut, no, diria. Proposta del 2001, o sigui, estem parlant de fa 25 anys ja d'aquesta cançó, que hem ballat unes quantes vegades, sigui la discoteca o no, és igual. Crying at the Discotheque, una de les que ens carrega les piles aquest dijous.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
3: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale, pues ya está.
4: Está muy bien.

0: I could talk about. És la proposta de Madonna, que torna per la porta gran, en aquest cas al costat de Sabrina Carpenter, amb temes com aquest, que ens agrada molt, Bring Your Love, que a més recorda que actuarà a la final del Mundial de Futbol, Sí, sí. No sé en quin moment, però actuarà. Bé, ella i els Coldplay, Shakira, evidentment, Burna Boy, munt d'artistes de primer nivell en aquest final del Mundial de Futbol. Tu, escolta, estan donant tot. Igual que nosaltres, evidentment. Va, anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses en aquest programa, sí. Com, per exemple, el tema del dia, Home, clar. I és que avui tirarem... tirarem per l'instint més salvatge. Sí. Avui tenim perill. Perquè, clar, no sé si saps que se celebra el Dia Mundial de la Serp. Sí, un animal que alguns els fascina, d'altres els fa canviar de vorera. Bé, no sé. Clar, si te'l trobes, és raro, trobar-se a la vorera, però escolta'm, sempre hi ha una primera vegada. Però nosaltres no parlarem de serps, sinó de música. Sí, ni de cobres, Cobra, taca-taca.
1: Jo la vull matar.
0: Perquè hi ha un munt de cançons que tenen un animal al títol o de protagonista. Sí. Moltes d'elles són autèntics himnes. Per això avui et preguntem quina és la millor cançó que parli d'un animal. Sí, sí, avui busquem cançons que parlin d'animals. No importa si és un lleó, un llop, un tigre, un peix, una gallina. L'únic requisit és que sigui una cançó que es conegui, saps? Sí, clar. Clar, per exemple, hi ha aquesta cançó del Survivor. Eye of the Tiger. El tigre, tu. L'ull del tigre. Es va fer famosa per la pel·li de Rocky, no? Era? Anava a dir Rambo, no? Sempre es confon. Només el mateix actor... Podria ser el mateix personatge. Clar, hi ha altres cançons d'aquí, de casa nostra. Aquesta. Home! El vol de l'home ocell. Mig home, mig ocell, que seria una mica aberració, però... Però també és un animal... Bé, nosaltres també som animals, com diuen les catarres. Som com animals. Exacte. Som com animals. Aquesta també entraria, no?, dins del target, sí. Mira, i parlant d'animals, també hi ha una dels Maroon 5, no? Animals. O, per exemple, no sé, Baby Shark. Aquesta també s'hi val, sí. Qualsevol altre que tingui un animal com a protagonista, doncs explica'm. Avui volem muntar el zoo musical més gran del Ja Tardes. Mira que nosaltres ja fem l'animal, però... Doncs quina cançó d'animals no pots faltar en aquesta llista que estem fent avui?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Ara! I al tanto, perquè avui regalem els gots del Ja Tardes. Un parell de gots de mig litre, disseny ben xulo, que poden ser per tu. I perfectes per aquest estiu, per fer una mica de greixca, xerinola, per anar a les festes majors també amb aquest got. Et quedes amb tothom, sí. Vinga, 608-727-41. Avui busquem cançons on els animals són els protagonistes. Vinga, pot ser qualsevol espècie. Si vols cantar-la, doncs tu mateix. No, tu mateixa.
3: Ai, mal,
0: sí. Vinga, 608-727-41, de seguida amb aquestes propostes musicals i també, doncs, una mica de gots, gots del programa. Va, que anem amb Anna Mena i Belinda, que ens porten les 12. Tu i jo.

0: La teva música.
1: RAC 105. Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
0: La teva música.
6: Ja tardes.
7: El vive la peña debajo del mar.
8: Enric Font.

0: que bonic.
1: Oh. Ai, ens enamora, no? Bona proposta, càrrec de Bruno Mars, no sé què anava a dir jo ara. Risky Tall, una de les que... És que pell de gallina, tu. Ai. Sí, ole, ole. Va, 6 minuts i arribarem a 2 quarts. Avui anem a tope, tu, però sí, com una bala. Escolta, tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquests gots, del programa. 608-7171. Avui busquem cançons on els animals siguin els protagonistes. Què, quina coneixes, va?
2: 608-7171.
1: És que, clar, després em canten cançons com aquestes i jo no sé.
3: Hola, bona tarda. Hola. Avui demaneu cançons, sí, amb animals. Sí. Doncs jo proposo el Lleó Vergonyós del Pot Petit, no. Un dels millors grups infantils,
1: sí,
3: que hi ha.
1: Sí, però...
3: Tigres i cavalls i hipopòtam i amb un gall, tots reunits amb el lleó, buscant una solució. Tigres i cavalls, sí, i hipopòtams i algun gall, sí, tots reunits amb el lleó, buscant una solució.
1: Sí. Aviam, però... Que està molt bé, però no busquem cançons infantils. Cançons així, doncs, que puguin sonar a la ràdio, comercial. 608-7171, clar, és que després em diuen aquesta.
4: Hola, Enric Font.
1: Hola.
4: Pues re, aquesta fa molts anys, però bueno.
1: A veure, quina?
4: De los payasos de la tele.
1: Sí.
4: La gallina, turuleca, apuesto un huevo, apuesto dos, apuesto tres.
1: A veure, però és que...
4: Bueno, jo crec que amb una edat tothom sap quina és.
1: A veure.
4: Bueno, una salutació.
1: Gràcies. A veure, però escolta'm una cosa. Gràcies per participar, això per una banda. Per l'altra, escolta'm, ja canvies un àudio, baixa una mica la ràdio. Sí, la gallina turuleca, Turuleca o turuleta? Clar, és que això, hi ha un debat aquí, hi ha un debat. Va, 608-7241, ara sí, anem-hi de cara amb aquestes propostes musicals qualsevol animal és protagonista, mira.
5: Hola, ja tarda, sóc l'Ambra. Uh-huh. I la meva cançó és Jo només vull veure elefants volant.
1: Home.
5: Que és d'Oques Gràcies.
1: Sí, senyora.
5: Adéu, petons, i felicitats pel programa.

0: Ui.
1: Veus, aquesta és que ja me l'heu dit dos cops, mira. Hola.
2: Hola a tots, som la Ivet.
3: Sí. I la Berta, sí, de Reus.
2: I la cançó d'animals que més ens agrada és la d'elefants, d'oques grasses. Adéu.
1: Va, i tu? Quina és la teva? Quina creus que és una cançó que no pot faltar en aquesta playlist de zoològic, una mica, eh? Ole. Sí, ole. 608-7171, busquem àudios. Explica'm un àudio al WhatsApp, vinga.
0: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte. Va, una soneta repassarem més, que en tenim ja uns quants. Abans anem a ballar una mica la lambada, no? Sí, això sí. La versió de J-Lo, anomenada On the Floor. Sí, Jennifer Lopez, eh?

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: sera.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
3: Sí, sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
3: Fatal com sempre.
5: De què te ries tu?
6: Ai, no ho sé.
4: Ah, no, eso no, mai.

0: Olivia Rodrigo, tu, escolta, sí, ole, ole. Barre, uns 6 minuts que passen de dos quarts, aquí ja tardes, avui...
1: Ai, ai, ai,
0: avui
1: ai, ai,
0: no, tenim, no tenim solució per res, ja t'ho dic. Ja ho diuen.
2: Sinvergüences.
0: Exacte, aquest sóc jo, sí, i el number one. Va, és moment perfecte per repassar com... bé, o més que repassar, per iniciar i encetar la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round one, fight, toma.
0: Al tanto, perquè en aquest roast musical avui salten espurnes. Sí, sí. Perquè no totes les cançons parlen d'amor i de tot. Ai, que bonic. No, no, no, no. Algunes parlen del que passa quan l'amor s'acaba. Sí? Quan hi ha alguna discussió, alguna indirecta ben llançada, saps? Allò de... Toma! O aquella persona que t'ha fet perdre la paciència, no sé. Algun pique, algun pique. Que te salpique. I reconeguem-ho, aquestes cançons també s'acaben convertint en himnes, home. Així que avui enfrontem tres temes amb molta personalitat i amb alguna factura pendent. Sí. Ja saps que, com sempre, tu tries la millor a través del WhatsApp, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació... I tria la teva preferida entre aquestes tres. I que va, anem a repassar-les. I comencem per l'opció número 1. So, és l'himne definitiu del... Doncs molt bé, ja m'espavilaré. Totalment. Actituds, força, zero ganes de mirar enrere. És la proposta de Pink. So what? Sí, so what? L'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, a través del WhatsApp, ja saps, un àudio, eh? Vinga! O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Una cançó intensa, plena de caràcter i d'aquelles paraules que deixen clar que hi ha històries que no s'obliden fàcilment. Perla, vaya perla. És a Rosalía amb una de les més recents que ens porta des del seu àlbum Lux i que ha donat la volta al món, eh?
1: Ai, mare!
0: Ai, mare. La que més t'agrada? Explica'm el WhatsApp. O potser prefereixes l'última, opció número 3, de fet, una de casa nostra.

0: canto perquè aquesta és la primera que ens va portar la Su. Amb ironia, humor i molta sinceritat, doncs aquí la Su dedica unes quantes veritats aquí definitivament. No té gaire traça lligant. Sí, lligant no és lo teu. La proposta de la Su, que si és la teva preferida, doncs explica-m'ho, ja saps, al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga! Quina d'aquestes cançons és la millor banda sonora per enviar una indirecta, sense dir cap nom, clar, toma. Doncs recorda, opció número 1 amb Pink, So What? Opció número 2 amb Rosalía, La Pela. La Pela. O l'última opció, número 3 de la Su, lligar no és lo teu, home! Va, ja saps que pots votar. I cap al final del programa repassarem tots els vots i resoldrem aquesta batalla amb el veredicte. I sabrem quina guanya, així que va, vota, vota. Ai, ai, ai. Nosaltres anem avançant. Moment de Rihanna. Anem a recuperar el seu Diamonds.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a viure la diversió a Sapa Cara.
4: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
3: Més informació a sapacara.com.
5: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Noruega contra Inglaterra.
10: Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
9: Ostres.
10: Que bo, sardina fermentada. Posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suicidis Futbol Club. Tius de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tius de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà. L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
9: Carai.
10: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
11: No, clar, no el vull.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743. Verisure.
14: Propera parada, plaça Lesseps.
15: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
16: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
17: Carglass canvia! Carglass repara.
18: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
19: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
20: Enric Font.
19: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: forta aquesta, eh? Papi, posa-la al disc, és l'última d'en John Dausà amb Mama Dutxa.
1: Ole!
0: Sí, sí, sonarà molt, ja t'ho dic ara. Vaticino que sonarà molt, mira. Va, re, 9 minuts i arribarem a les 6 de la tarda aquí al Getardes. Avui estem buscant, doncs, cançons que parlin de... Bé, que parlin, que els animals siguin els protagonistes.
1: Ai, Déu meu!
0: Ja som prou animals nosaltres en aquest programa. Imagina't. Muntem un zoològic. Vinga, va!
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam, mira, hola! Aviam.
3: Hola, Raxon 5.
0: Ai, hola!
3: La cançó que té un animal com a protagonista és... What does the fox say? Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi
0: Oh, ens va donar fora a l'època amb aquesta, eh? The Fox. Déu-n'hi-do. En fi, més friquis que jo, ja. Aviam, hola!
1: Enric Font, hey. Seré ràpida.
0: Vinga,
1: una cançó que em sembla molt divertida és La llama, del Poni Pissador.
0: Sí,
1: a veure si us animeu i la poseu. Vinga, gràcies pel programa. Ai.

0: Déu-n'hi-do. Va, més cançons d'animalons.
1: A veure, la cançó que es porta a la Palma és la del Pollito Pío.
0: Ostres!
1: Que la tenim tots a l'imatge, aquell noi tan trempat que feia aquella cançó. Sí. Del Pollito Pío, el Pollito Pío. Vinga, salutacions. En la
0: ràdio hay un pollito. Sort que hem dit que millor infantils no.

0: una tortura, això. Sí. Com el Baby Shark, eh? El mateix fenomen. Aviam més. Hola.
1: Hola, Enric. Ei. Soc la Gemma de Dosrius. I una de les cançons que em va impactar bastant quan vaig anar a Extremadura una vegada en un casament va ser El Benau.
0: Ostres!
1: La veritat que no és de les meves cançons, però vaig ballar moltíssim. Sí, moltíssim. Sí, sí, sí.

0: Fi, va, falta la teva.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, vinga, va. Aquesta, no m'hagués imaginat que sortiria el Benau, de veritat. Bueno, una estoneta repassarem més, ja saps, avui cançons d'animalons, muntem el zoològic, escolta. Va, que arriba per aquí Ariana Grande, al costat de Z, anem a recuperar el seu Break Free, no? Break Free. Ai.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollons.

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no pogués canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua.

0: aquest que ens porta Marcos amb K. Sí, Pastuqui. I nosaltres sempre estem de festa, ja saps.
1: Festa.
0: Evidentment, home. Pastuqui. Va, 4 minuts a les 6 de la tarda. Un xarro.
2: Estem fatal, ja ho sé, ja.
0: Va, hem començat nova hora al teu costat en aquest programa. Sí.
3: Hola, Enric.
0: Ai, hola. Va, anem amb la cançó efemèride, anem directes. Sí, sí. Repassant coses que van passar un dia com avui, 16 de juliol. I com ja hem avançat, avui se celebra el Dia Mundial de la Serp.
4: Serpiente.
0: Ai, mare.
4: Venenosa. Tu veneno no puede vencerme.
2: Sí, sí, serpiente.
0: Un dia dedicat a un dels animals més fascinants i alhora més incompresos del planeta. Tot i la seva mala fama, la majoria de serps no són perilloses.
2: No són perilloses per les persones, clar.
0: I tenen un paper essencial en els ecosistemes, ajudant a controlar poblacions d'arrossegadors i d'altres espècies. Aquesta jornada també vol conscienciar sobre la necessitat de protegir-les i conservar, doncs, els seus hàbitats, ja que moltes espècies estan amenaçades per la destrucció del medi natural i l'activitat humana. Així que avui toca deixar de banda els prejudicis, perquè les serps poden fer o poden donar respecte. Però també són imprescindibles per mantenir aquest equilibri de la natura. Ai, serpiente.
2: Jo ho conec a més d'una.
0: Va, i... Anem amb estrenes musicals perquè, mira, un 16 de juliol, en aquest cas del 1984, la cantant britànica Sade, bé, tot el grup, sí, van debutar amb l'àlbum Diamond Life. I en aquest àlbum debut trobem un dels èxits més sonats, mira...

Carlos Sánchez fill, el de la Fórmula 1, que canta aquesta quan guanya. En fi, va, que avui toca retre homenatge a una diva de la música llatina que ens va deixar ja fa com 23 anys. Parlem de Celia Cruz. La reina de la salsa i probablement l'única persona capaç de fer un simple açúcar, i que es convertís en una marca registrada. Marca registrada de l'alegria. Sí. Açúcar. Celia Cruz, que era energia pura, Pujava a l'escenari amb un somriure immens, però immens, enorme. Vinga, açúcar, vinga. Això sí, amb vestits impossibles,

0: ¿Quién mita tú?
1: Yo viviré. Yo viviré. Yo viviré.
0: Una veu gegant, un somriure etern i moltíssim açúcar. Sí, brutal. Va, i si repassem aniversaris, saltant-ho perquè avui em fa 74, Stewart Copeland dels The Police. Home! Oh, que bo! És el bateria, que feia molt més que marcar el ritme. Semblava que estigués mantenint una conversa, simplement doncs, donant cops amb la bateria.

0: tant va revolucionar la manera de tocar amb estil, però un estil explosiu, amb creativitat, amb influències fins i tot del reggae, del rock i del punk. És que és brutal, tu. Oita! Doncs 74 anys de baquetes, imaginació i ritmes que continuen sonant tan frescos com el primer dia. Va, i per això, mira, avui aprofitarem... I la cançó efemèrida, doncs, és la versió que van fer el Tantú, Puff Daddy i Faith Evans, de la cançó més exitosa de la banda britànica dels The Police, això sí, rebatejada, com I'll Be Missing You. Què et sembla? Posem així com a tendres. Sempre amb molt bon rotllo. Aquí, al Ja Tardes, vinga, va, puja volum.
1: M'encanta.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.
11: M'he despertat d'aquest somni.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Enric per no plorar.

0: dels que ens anima, evidentment, aquest dijous, eh? Sí! I ens engresca d'allò més. Bam, bam. Doncs, 18 minuts que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris i moltes cançonetes que parlen de no sé, d'animals, de protagonistes, o no, és igual, eh? Avui tenim melons, va la cosa. Busquem, doncs, aquestes cançons dedicades a animals com nosaltres.
1: Vinga, va. Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, mira, hola.
2: Bona tarda. Doncs amb la temàtica del dia, hi ha una cançó de la Rosario que diu que su gato hace ui, ui, ui, ui. Podria ser aquesta, no?
0: Sí.
2: Bona tarda. Ui, ui.

0: Jo encara, a dia d'avui, mira que té anys aquesta cançó, eh? Però encara a dia d'avui no he trobat cap gat que faci ui-ui-ui, ai-ai-ai, eh? No, fan miau, sí, però ui-ui-ui, miau. Sí, sí. Ai, ai, ai. Sempre m'espanta aquest, eh? Va, 608-7-7-4-1.
1: Família,
0: ui, hola.
1: Som el Dani, la Berta, i la cançó d'animals que més ens agrada és T'estimo bastant, de Xiula.
0: Ole!
1: Vinga, felicitats pel programa. Abraçada.
0: Sí, senyor. La Índia, els elefants. Vinga, en tenim més. Ja saps que pots dir la teva, també.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Ep. Jordi Culer, de Gavà.
0: Home.
3: Doncs una cançó d'animal podria ser, per exemple...
0: Quina?
3: Pájaros de barro, de Manolo García. Oh, okay. Salutacions des de Gavà. Una abraçada.

0: més comentaris, hola.
1: Bona tarda, Enric Font, què tal? Soc en Jesús de Llagostera.
0: Hola.
1: Pues una cançó d'Animalons. Ese toro enamorado de la luna. És mítica aquesta també, per sí, sí. Bodes, bautizos i comuniones.
0: Ara, bé, bé.
1: Cap d'anys i festes majors.
0: Ara, ara.
1: I res, i a veure si tinc sort i guanyo el sorteig.
0: Aviam.
1: Merci. Apa. I felicitats pel programa.
0: Gràcies. Home. Mira que s'ha versionat, eh? Aquesta és la del Gypsy Kings. Mare de Déu. Doncs a veure. Va, l'últim d'aquesta tongada és que en tenim moltes, eh? Tu també pots participar, recorda, en joc als gots del programa.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Hola, Enric Font. Hola. Soc la Irene de les Franqueses. Oh, i mira. Jo... per la cançó d'Animals diria Som ocells,
0: olé.
3: Daniel Moliner.
0: Olé. Les Franqueses, eh?
4: Visca Marata!
0: Exacte, clar que sí. Deu ser veïna, veïna. Doncs va, dit i fer, anem amb aquesta que ens heu proposat. Una bona història per recuperar, eh? Som ocells. Som...

0: Big Fon presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Fon, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pou!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
3: Verisure. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. Ja Tardes.
0: Amb l'Enric Font.
4: Oh, està bueno, horro.
5: Ai.
6: Estàs prenent el pelo, eh?
7: Doncs sí.
8: Castigat.
6: Ai, que jaleo.
9: Mare de Déu.
10: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: ser estrella. Ay, ay, ay. Sí, la bona proposta de l'Aitana. Ens carrega les piles, evidentment. Vinga, oi, oi, oi. 3 minutets que passen de 2 quarts. Aquí estem al Lletardes amb els missatges, els meus comentaris i també molts vots per la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Lletardes.
2: Round 1. Fight.
0: Poli, poli. Avui jo crec que és més roast musical que mai, eh? Però sí, però avui amb motiu ja, eh? Avui, home. Avui les indirectes tenen banda sonora, eh? Sí, sí.
3: Toma, toma.
0: Van, d'un lloc a l'altre. Pim, pam, pum. Perquè hi ha cançons que no serveixen per declarar amor, sinó tot el contrari. Sí, sí. Aquelles que escoltes després d'una discussió o després d'una decepció o quan tens moltes coses a dir però prefereixes que les digui la música, eh? Això... A vegades també va bé. Va, doncs avui al tanto perquè tenim tres cançons que no es mosseguen la llengua. No, no, tot el contrari. Reparteixen a tort i a dret. Així que avui enfrontem tres cançons amb caràcter, això sí. I tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que va, prepara el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Anem a repassar, per exemple, l'opció número 1.

0: Ben bé que és una autèntica declaració d'independència. Si alguna cosa s'ha acabat, la vida continua, clar que sí. I ben amunt, sempre. El so de Pink, amb aquest So What. És la teva preferida? Doncs explica'm un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes la opció número 2. Cançó intensa, orgullosa i plena de missatges entre línies. Bé, entre línies no, i molt directes també, eh? D'aquelles que diuen molt sense haver d'aixecar la veu, sí. Això de Rosalía amb la pela, sí, una pela. Déu-n'hi-do, hi coneixem més d'una, eh? I bé, anem amb l'última, opció número 3, més de casa.
1: Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em rico, és que em fas molta gràcia, lligar no és lo teu.
0: Tanto perquè és la primera cançó que va crear la Su. Amb humor, sarcasme i una bona dosi de sinceritat. Una radiografia perfecta d'aquelles cites que millor oblidar. Lligar no és lo teu. Això també és un bon missatge, eh? Nen, vés-te'n cap a casa. Doncs va, 608-71741. Va, que ho farem, maco.
2: Envia el teu missatge al 608-71741.
0: Quina d'aquestes tres cançons és la millor quan tens alguna cosa a retreure? Doncs vinga, tenim comentaris com aquest. Hola!
3: Bueno, jo prefereixo la de Rosalía. Si ho mirem des de casa, aquí a casa, és una mega craca, aquesta noia. I la veritat, canta com els àngels.
0: Ai.
3: Vale?
0: Vale. Bé,
3: per mi és la primera.
0: No, és la segona.
3: Una abraçada i que vagi molt bé. Molt bon programa.
0: Ai, merci.
3: Una salutació.
0: Gràcies, gràcies. No, aquesta és la segona, l'opció número 2. La primera era Pink, So What. Doncs va, ja saps que tu també pots participar, explicar-me amb quina et quedes i recorda que al final del programa repassarem el veredicte i resoldrem aquest rocs musical. Va, anem a més. Moment de David Guetta, Kaylee Rowland, When Love Takes Over.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Dance Monkey. Aquesta també serviria pel tema del dia d'avui, no? Sí. Ballant com un mico, una mica com jo, sí. Sí, ballo així. En fi. Soda Tunes and I, que mira, ens venia a gust recuperar, també en un dia com avui, que estem demanant aquestes cançons on els animals són els protagonistes, eh? Els animalons, sí. Ai, ai, ai. Ai, el gat aquest, eh? Mi gato hace... Ai, ai, ai, ai. Doncs vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam aquests comentaris.
2: Bona tarda, Enric. Hola. Molt bé, Carles, que estic al cotxe aquí per els semàfors de Barcelona.
0: Molt bé.
2: I bueno, una cançó antiga, una cançó antiga d'animalons, que també la veiem ballant molt als anys 70, 60, jo què sé.
0: Fas por.
2: Però bueno, hasta luego, cocodrilo.
0: Com?
2: Si no, saps té de caiman. Vale.
0: Ai, mare.
2: Si et sembla bé, la poses un trosset. Així recordarem viejos tiempos.
0: Sí.
2: Apa, felicitats pel programa i fins una altra. Adéu.

0: casa.
1: Clar, jo, si parlem de cocodrilo, jo conec més la de King Africa.
2: Aquesta.
1: Ai, tela, avui. Veig moltes friquis per aquí, eh? 608-7-7-4-1, va, més.
3: Enric Font, guapetón. A veure, dues coses. Vinga. La primera, sí. La cançoneta d'un animal. Així, de veranito i tal. Ai. La de se la llevo el tiburón. De Proyecto 1, penso, en castellà.
1: Sí, senyora.
3: I després, dos. Espera, que agafo aire, que m'estic bufant.
1: Ai,
3: de les cançonetes que estan avui picades, sí, entre elles, sí. Jo em quedo amb la Perla. Em quedo amb la Perla de la Rosalía. Perquè és que és una grande, aquesta senyora. Sí. Una grande. I la cançó enorme, és xulíssima, enorme. No puc parar de cantar-la.
1: Oh.
3: I què més? Que ja està, que estic comptant els dies per agafar les vacances.
1: Què dius?
3: Oh. I que felicitats pel programa.
1: Ai,
3: i que mos petonets. Apa, adéu-siau.
1: Adéu. Molt bé, doncs mira, ha fet un 2x1, eh? Ha posat el ros musical, l'opció número 2. I també ha participat el tema del dia que... Home, el tiburón! El tiburón. Aquesta és l'original, eh? Sí, la dels 90. Proyecto 1. Ja, després, clar, va haver Henry Méndez, no? Sí. No pare, sí que. En fi, va, anem amb més... Al tanto perquè... Aquesta ja és per treure's el barret.
4: Hola, bona tarda, Enric Font. La cançó d'un animalot que jo he ballat i reballat i que m'és super xiflava i que és super friki i super... Maquinera era la de El gallinero de Ramírez, que era arriba el gallinero.
1: Fa molta por. Arriba!

0: El gallinero, tú. Eso ya es... Es la crema de la crema, ¿eh? Va, 608-7141, tu també.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Ja ho saps. Avui, a temàtica zoològica, una mica.
2: Ole!
0: Va, que arriba per aquí Shakira Burna Boy amb una de les propostes del moment. Dai, dai!

0: Rexem 5 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest és el so RAC 105.

0: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
1: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: De 5 a 9.
7: Ja tardes.
6: Ja tardes.
7: A RAC 105.
6: Amb l'en...

0: això només passa.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats pel programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I se pot dir que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què, què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Ebro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus-hi. Aquest xapó, xapó.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: Avui no sé què passa, però estem fatal.
1: Està com una cabra.
0: Sí, com una cabra. Veus, avui que va del tema d'animals i això, una cabra. Aquest sóc jo. Ai, sí, buena suerte. És el que ens proposa l'Aitana, Connexió psíquica. Una altra de les que ens agrada.
2: Me gusta.
0: Sí, me gusta, me gusta. Va, re, uns 4 minuts a les 7. Aquí estem.
1: Hello. Ai,
0: home, què? Tot bé? Vinga. Que és moment de la versió del dia, aquesta secció on aprofitem per repassar temes mítics amb totes les seves variants, de tota mena d'estils. I avui, mira, aprofitarem que just demà farà 26 anys, es diu aviat, 26 anys, que els The Corrs van publicar el seu tercer àlbum anomenat In Blue, on trobem una de les cançons més exitoses de tots els temps de la banda irlandesa. Home! Mira, em sona, no sé de què. És com un atac de papallones a l'estómac, convertit en cançó. Des del primer moment ja entra amb aquella energia alegre, irresistible, que et fa somriure sense saber gairebé per què. O sí, no sé. És fresca, és romàntica també, i absolutament enganxosa. D'aquelles que et fan sentir enamorat de la vida. O del moment, o de qualsevol persona que et miri mig segon. Una de les harmonies dels The Corrs que hi posen aquell toc màgic entre pop i folk irlandès. I una cançó que deixa sense alè, però en el bon sentit, evidentment. I clar, d'aquesta cançó existeixen un munt de versions que anem a repassar. Mira, comencem. The day your lights fade and slowly. Amb una d'aquestes ben dolcetes, ensucrades, que enamoren. Bonic, eh? Oh! O el tanto aquesta una mica... un rotllo una mica paranoic, però amb una aura molt èpica. Què et sembla? També en tenim d'acústica,

0: I mira, seguim amb estils una mica estranys, perquè tenim una feta que sembla feta amb un teclat d'aquests... així, rotllo... rotllo camela, saps? També en trobem algunes com més animades i bastant fidels a l'original. Sí o no? Ole, ole. O aquesta amb un rotllet dels 80. Així, sintetitzadors, més fosca. També hem trobat una així amb un rotllet com country. Només ens falta el barret de cowboy, com sempre, que no falti. Vinga, hola. I a l'imperioso. I evidentment no podia faltar una versió reggae. Oh yeah. Ara sembla cantada al lavabo, una mica. Ole, ole, ole. També en tenim a cop de rock. O fins i tot en punk. De bogeria, Sí. I al tanto perquè en dance, clar, en tenim moltes. Per exemple, trobem versions oficials com del mític Fred Falk o la de Warren. També tenim algunes així més mogudetes. Un rotllo dels 90, O fins i tot en tecno. I ara arriba el moment d'escombrar cap a casa.
1: Sí.
0: De fet, fa una setmana, crec, un servidor, vaig treure la versió Festival Mix d'aquest Breathless. Que clar, evidentment comprarem de nou cap a casa. Però tenim aquí un missatge, és que l'haig de llegir, diu... me l'han escrit, això és verídic, me l'han enviat fa quasi un quart d'hora, una mica més, però bé. Diu, bona tarda, avui és l'aniversari de la meva parella i m'agradaria que li posessis una cançó, sisplau, la teva, la de Breathless, que ens encanta. Oi, gràcies. Diu, al tanto, es diu Roser i fa 31 anys. Digue-li que l'estimo moltíssim. Diu, ara estem al cotxe i seria una gran sorpresa. Felicitats pel programa, crack. Doncs ho escriu en Joel. Doncs res, Joel... bé. La Roser... o sigui, no. Al revés, Roser, en Joel, t'estima molt. I ha demanat aquesta cançó, doncs jo, dit i fet, la posarem, evidentment, aquest Breathless d'un servidor, sí, l'Enric Font. Ole!

0: ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ai, tela, tu. Diumenge sense drama, però diumenge, ni diumenge ni cap dia, eh? Gran treball dels Catarres, una de les més recents que ens porten aquí a RAC 105 i que, mira, també gaudim a tope, eh?
1: Hola, bebé.
0: Ai, hola, hola. Va, pràcticament uns 20 minuts que passen de les 7, tenim molts missatges, comentaris i moltes cançons dedicades a animalons, eh? Sí. Avui és el que estem buscant.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Recorda, en joc els gots del programa per fer una mica de festa, festa. Aviam, mira, hola.
3: Enric, bona tarda des de Vic i felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
4: Hola, Enric.
0: Ai, hola.
3: La nostra cançó és Mi burrito sabanero.
0: Ostres.
3: Camino.
4: De Belén.
3: A veure si la poses.
0: Sí.
3: Salut.
0: Ai, salut. Home, aquesta podríem posar la versió del Bisbal, encara que no sigui Nadal, però...

0: amb més, hola.
1: Bona tarda, Enric. Soc en Jesús Llagostera, una altra vegada.
0: Què dius?
1: Una altra cançó molt mítica.
0: Sí, quina?
1: El Canario.
0: Ostres, ostres.
1: De Zapato Bros, em sembla que era.
0: No, no,
1: si
0: no.
1: No recordo malament.
0: No era d'aquests.
1: És que ara és una altra, de Años A, sí. I la BBC.
0: BBC total, sí, sí. Déu-n'hi-do. Van ser durs, els 90. Això és No me pises que llevo chanclas. Jo això ho havia escoltat per la ràdio, eh?
2: Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución.
0: Bé, com ara vosaltres. Va, més comentaris i més cançonetes d'animals. Hola!
3: Enric Font, seguint el temari de les festes majors...
0: Sí?
3: La de la cabra, què?
0: Oh.
3: Et sona o no?
0: Sí,
3: la cabra, la cabra...
0: No he seguit, eh? No he seguit.
4: La cabra, la cabra, la voz de la cabra, la madre que la parió.
0: Bé!
4: Yo tenía una cabra y la muy puta...
0: Oi, oi! No, no recordava jo aquest tros. 608. Sí, sí, sí.
5: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu, Déu meu. Va, anem, anem amb l'últim. Okay. No vull que se'm colin més coses. Hola.
6: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
6: Estem aquí amb 4 hores de viatge que tenim per endavant.
0: Ai, ànims.
6: A tota la família, la Aniol, la Mar, l'Uri i la Marta.
0: Sí, sí.
6: I volem demanar la... La de Serem Ocells de...
0: Ah?
6: D'Oques Grasses.
0: Mira.
6: Hi haurà gàbies per tants ocells.
0: Ara. Doncs va, dit i fet, anem a recuperar aquesta dels Oques. Ja és una de les mítiques, també, eh? Serem Ocells.
7: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.

0: Cada tarda a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanero. Bona tarda. Adéu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
7: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

0: És la nova que ens porta Jason Derulo per aquest estiu. Sí, sí, mi chico, un rotllet així. A mi em recorda, no sé, el temps romanès de fa uns anyets. No, no sé per què. Així estiuenc, total. Sí, que a mi m'agrada. Sí, sí. Ja saps que també el que m'agrada és que participis al WhatsApp. 608-7-7-4-1. I avui, a part d'explicar-me quina cançó recordes que parli d'algun animaló, avui estem buscant, que això, som un zoològic. Estem buscant cançons d'animals. Això per una banda, i per l'altra també, vots per la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí.

perquè... És que avui salten espurnes. Sí, sí. Perquè no totes les cançons parlen d'amor, eh? Perquè algunes parlen del que passa quan l'amor s'acaba, eh? Sí. Quan hi ha alguna discussió, alguna indirecta d'aquelles ben llançades que dius, toma, toma. O aquella persona que t'ha fet perdre la paciència, no? També una mica. I reconeguem, ho hem de reconèixer. Aquestes cançons també acaben convertint-se en himnes. D'aquelles cançons de piques, eh? De piques, eh? Que te salpique, eh? Que m'entens? Doncs avui enfrontem tres temes que amb molta personalitat i amb alguna factura pendent també, eh? Si tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor? Així que va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota. Anem a repassar-les. Anem amb l'opció número...

0: Doncs molt bé, ja m'espavilaré. Actitud, força i zero ganes de mirar enrere, clar que sí. La proposta de Pink, recuperant el seu show a... La que t'agrada? Doncs vota-la, va. O potser prefereixes l'opció número 2. Una cançó intensa, plena de caràcter i d'aquelles paraules que et deixen clar que hi ha històries que no s'obliden fàcilment i més venint de perles, eh? Sí, una perla. Home. La perla de Rosalia, si és la teva, si és la teva, doncs...
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Ah, exacte. Va, anem amb l'última opció número 3, una de casa...

0: al tanto perquè és la primera que ens portava la Su. Una cançó amb ironia, humor i molta sinceritat, eh? Unes quantes veritats aquí. És que hi ha gent que no té gaire traça lligant, eh? I algú ho havia de dir. I ho diu la Su. Lligar no és lo teu. És la teva preferida, doncs, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, mira, tenim vots. Hola.
2: Hola, bona tarda, bona ja bona tardes. Tarda. Jo, de les tres cançons, voto la de la Rosalía.
0: Veus?
2: La Perla. M'encanta. I a part és que... descriu a un... direm paio, no es pot dir noi,
0: ai.
2: Amb el que vaig estar vivint 8 anys,
0: ai!
2: Que no sé com vaig aguantar tant, que el descriu, però tal qual, un perla, no una perla, un perla.
0: Ara!
2: I ja que parlem de la Rosalía,
0: sí?
2: A la cançó
0: quina?
2: Que poseu,
0: sí,
2: també de la Rosalía, última, surt un moment que diu com un delfín o alguna cosa així.
0: Sí.
2: Que no parla dels dofins, sí, però hi ha un moment que anomena els dofins.
0: Ara no.
2: Doncs res, que passeu molt bona tarda.
0: Adeu.
2: Besitos. Com adeu.
0: Adeu. Adeu, adeu. Vols dir la relíquia aquesta? Com un delfín? Coge un trozo. És possible. Ara creu. Ah, no ho sé. No ho sé. Vaig perdut. En fi, va, tu també pots participar, ja saps, el Rosa musical d'avui. 608-71-71, cap al final del programa, doncs repassarem el veredicte i sabrem, bé, resoldrem aquesta Rosa. Vinga, sí, una batalla intensa.
3: Ai, madre!
0: Va, que anem amb més. Old City, Carly Rae Jepsen, anem a recuperar el seu Good Time.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: Dies amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda. Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
3: Tengo sueño.
4: Calla!

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: La va li
5: Ens escoltes cada matí en directe...
6: Però només una estoneta.
7: No et conformis amb les engrunes.
5: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
8: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
9: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
5: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
10: No es veu!
11: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
9: Matina, Codina, Best Moments.
10: No es veu!
5: Ara també, el podcast
6: més escoltat.
5: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: d'estiu a RAC 105.
1: La teva música.
0: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisure.
7: Ep, tu, sí,
8: ja tardes.
0: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
9: Enric Font.
10: Quina por!
11: Ai, insusti.

0: La proposta que ens porta Alex Warren amb aquest Fever Dream. Ja que mola. Una altra de les que carrega piles i que ens ve perfecta per anar avançant aquesta tarda de dijous, sí o no?
1: Me gusta.
0: Sí, me gusta, a mi també. Va, re, uns 7 minuts i arribarem a les 8. Ràpidament, cap al WhatsApp, perquè tenim molts missatges.
2: Sí, envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, molts missatges i moltes propostes d'aquestes cançons on els animals són protagonista. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Bona tarda, família.
0: Hola.
3: Una cançó que parla d'animals.
0: Sí.
3: Bueno, de la Amy Winehouse, la de Monkey Man. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hanging at the big monkey man. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hanging at the big monkey man.
0: ¡Ole!
3: És superxula. Vinga, salutacions i bones vacances.
0: Igualment.
4: Hanging at the big monkey man.
0: Monkey man.
4: Ay, ay, ay.
0: Podria ser jo, el monkey man. Sí.

0: crida per aquí, hola.
1: Enric.
0: Sonava un cavall, això.
1: Saludos desde Torelló.
0: Home,
1: em dic Sònia. Mira, ara riureu.
0: Ai.
1: Però jo de petita,
0: bueno,
1: jo sóc catalana de sang andalusa.
0: Ah, molt bé.
1: I escoltava Los Cantores de Hispalis. I n'hi ha una cançó que diu Mi si fui robustiana, mi si fus enamorau, miau, miau, de la gata robustiana. Miau, miau, miau, miau, miau. No és això, que jo quan era petita estava boja amb aquesta cançó, me la sabia sencera de peata. Así que, bueno, és la meva cançó d'Animalons que em fa gràcia recordar, encara que passin els anys. Doncs va, una abraçada.
0: Igualment.
1: I felicitats pel programa.
0: Ai, merci.
1: Ciao.

0: No us confongueu, eh? No sóc el Justo, eh?
1: No. Miau, miau.
0: Ole! Ai, mare de Déu. Sí, serà... No m'esperava jo, això.
1: Ai, ai. Miau, miau.
0: Va, tu també participa.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: 608-7171-41, eh? Miau, miau. Miau, miau. Ara sí. Ole. És que Déu-n'hi dret. Va, anem avançant. Moment de recuperar l'essència que ens portava Alexandra Stan. Sí, imita-la, imita-la. Ale.
3: Bon dia, Eric Font. Sí. Soc Alexandra Stan. Fot-li tonina de la bona.
0: Sí, tonina, eh? Tonina de la bona. Doncs va, dit i fet, anem a recuperar aquesta història que evidentment carrega piles i que ens motiva també aquest dijous aquí a RAC 105.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
3: Para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan-para-pan.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Sí.
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.

0: que es la proposta de Nil Moliner, eh? Me acuerdo de ti, evidentment. Va, uns 4 minuts que passen de les 8. Aquí estem.
1: Hello.
0: Hola, ja tarda. Va, que comencem l'última horeta d'avui amb molts missatges, molts comentaris. Ja saps que tu també pots dir la teva, no?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: I també tenim molts vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical on precisament avui és més batalla que mai, perquè clar... Estem enfrontant cançons que parlen precisament de... No sé, indirectes, no? Indirectes a... amb banda sonora. Cançons que serveixen per discussions, per decepcions, o per... Quan tens moltes coses a dir, però prefereixes que les digui la música. Doncs avui, mira, tenim tres propostes on enfrontem tres cançons amb caràcter, clar, evidentment. I tu tries quina és la millor. Sí, a través del WhatsApp. Mira, l'opció número 1... és aquesta de Pink, So What? Una autèntica declaració d'independència. Si alguna cosa s'ha acabat, doncs la vida continua. I sempre ben amunt, eh?
4: Ai, madre!
0: Mira, tenim vots per altres, les altres cançons. Mira, hola!
5: Enric, jo trio Pareix una perla de la Rosalía.
0: Mira.

0: opció número 2, la de la Rosalía, la perla. Perquè en tots coneixem, de perles en aquesta vida. Missatges entre línies, bé, i no tantes línies. Va, més comentaris i més vots, mira.
1: Hola, bona tarda, Enric, hola. Què tal? Som la Susana
2: i l'Anna.
1: Estem aquí a Manresa i anem a una botiga, perquè el dissabte l'Anna farà
2: 11 anys.
1: I com és el seu aniversari, doncs, a veure què comprem de regal.
0: Aviam.
1: Bé, la cançó ens agrada molt, la Su. La seguim a tots els concerts que podem.
0: Ah, mira.
1: I ens encanta. Llavors, lligar-nos el teu és el nostre vot. Un petonàs, que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu. Adéu. I per molts anys.
3: Que em fas molta gràcia lligar-nos el teu. Em sap molt de greu.
0: Doncs vots també per l'opció número 3, que és aquesta de la Su. De fet, la primera cançó que ens va portar s'anomena Lligar-nos el teu. Humor, sarcasme i una bona dosi de sinceritat. Una radiografia perfecta d'aquelles cites que millor oblidar, saps? Sí, fora, fora, fora. I tu, amb quina et quedes? Ja saps que pots votar la teva preferida.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, i en una estoneta resoldrem aquesta batalla amb el veredicte. Sí, que fa any et va, digues. I en una estoneta també més cançons d'animalons. Ai, tela, si és que avui... Tenim un dia... Va, que arriba Gotye, anem a recuperar aquesta Somebody That I Used To Know.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: que m'anima sempre. El so de Bibi Rexha, Faithless, i el seu New Religion. Yeah! Bon, 16 minuts que passen de les 8, aquí al Getarda. Sí, amb molts comentaris, eh? I molts missatges. Com aquest, és que no ho entenc.
1: Bona tarda, Enric.
0: Què?
1: Ja tardaves.
0: Com?
1: Giovanni des de l'Empordà.
0: Molt bé, Giovanni. O sigui, només m'ha dit això. Enric, ja tardaves. Sí, quina novetat, no? Sí, clar.
2: Ai, madre.
0: Exacte, és que... Va, anem al tema, eh? Anés al tema. Avui estem agafant, doncs, cançons que parlin d'això, d'animalons, no? És que, clar, que siguin els protagonistes. Avui una mica zoològic. Sí. En aquest programa, bé, sempre és un zoològic, això, eh? No ens enganyem, escolta. Va, doncs, anem a repassar, sí, missatges.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, com aquest, mira, hola.
4: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
4: Som la Lourdes. I la Júlia.
0: Sí.
4: I per la cançó d'animals hem pensat en Roar de la Katy Perry.
0: Oh.
4: I en el Rose Musical votem per la cançó de la Sue.
0: Ah, mira.
4: Gràcies, mira. Felicitats pel programa.
0: Ai, merci a vosaltres. Han fet un 2-1, eh? Per una banda han votat per l'opció número 3 del Ross Musical, el de la Su. Diga, no és lo teu. I per l'altra, doncs el tema del dia amb aquest Roar. Una bona proposta de Katy Perry, veus? Sí. En tenim més, no? Sí. Mira, hola.
5: Hola, RAC105.
0: Hey.
5: Hola, Enric Font, que m'ho mogollons.
0: Soc
5: el Manel de Cerdanyola.
0: Molt bé.
5: I jo, la cançó d'animals és la de Shakira, la de...
0: Quina?
5: Una loba en el armario tiene ganas de salir a Aquesta és la que
0: molt
5: la
0: bé.
5: Meva. Bueno, a veure si em guatllo el que n'hi hagi avui.
0: Aviam, aviam.
5: Un petó, adéu.
0: Avui tenim els gots del programa. Ja tardes. Mira, una cançó que també crec que heu mencionat per aquí, no? Sí, hola.
6: Hola, Enric Font.
0: Hola.
6: Perdona, però t'he abandonat. Estava de torneig amb el meu nen i no podia continuar escoltant la ràdio. Doncs, a veure, parlant dels animals, traient a la Mònica Naranjo amb aquella cançó de la Pantera i traient a la Una loba en el armario. Pues, per què no la de... Just like animals, animals, the Maroon 5.
0: Sí.
6: Vinga, una forta abraçada.
0: Apa, adéu. M'agrada. M'agraden totes. Doncs va, dit i fet, anem amb els Maroon 5, amb aquest Animals. Baby,

0: millor ràdio de la ràdio.
1: Cuidao, Ricón.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
3: Per què no puguis canviar d'emissora?
4: Matina Codina Best Moments.
5: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, Marfuga.
6: Que rico.
5: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té per darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. Sí. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
6: Oh.
5: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniforme. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
4: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
2: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
7: Amb la... Enric Font, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
6: Ai, ai, ai, ai.

0: Roma.
1: Ole!
0: Sí, ole. El so de Bruno Mars, una altra d'aquestes que sempre enamora. Risky Talk. En 3 minutets, 2 quarts, tot bé, tot... sí, sí, anem a tope, eh?
2: Ai, mare!
0: Ai, mare! Va, que és el moment de nervis, moment del veredicte, moment de resoldre la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Va, podríem dir que és un dels rows musicals més intensos de les últimes setmanes, eh? Sí, sí, sí. Avui buscàvem la millor cançó d'aquelles que parlen de desavinences, d'indirectes, de piques, eh? Que te salpique, de relacions que no han acabat precisament bé. I com era d'esperar, hi ha hagut debat, evidentment.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Així que va, anem a repassar les 3 opcions que teníem aquí sobre la taula en aquesta batalla de cançons.

0: endavant, clar que sí. Amb actitud, força i un missatge ben clar, que la vida continua, home. Clar que sí. Xupen una banda, perquè per l'altra també teníem... Rosalia, amb aquesta pel·la. És una pel·la. Cançó intensa, elegant i carregada de caràcter, que ha connectat amb molts oients per aquesta força, aquesta manera de dir tant, amb tan poques paraules. Una pel·la. Mucho cuidado. I per últim, una de casa.
1: Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya.
0: Que és la primera cançó que ens portava la Su. Lligar no és lo teu. Humor, ironia i les veritats com a punys, com diria un amic meu. Veritats com a punys, doncs això mateix. Tot la suca ha arrencat amb més d'un somriure i molts vots, evidentment. Home, amb una experiència com aquesta d'una cita, que, bueno, desastre, doncs.
1: Després de mitja hora escoltant...
0: Però només una pot guanyar. Va, ara sí. Després de comptar tots els vots, tots els missatges, de llegir totes les vostres dedicatòries. Molt subtils i d'altres no tant. Ha arribat el moment de descobrir la vencedora. La reina de les desavinences. Els piques. La guanyadora del Rous Musical d'aquest dijous és... Oh! Una perla, la perla de Rosalia.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, mollons.
3: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: el drac, aquestes que cantem a ple pulmó, eh? Sobretot quan no hi ha ningú. Sí. El treball de l'Aitana, 6 de febrero.
1: Ole!
0: Va, 20 minuts i arribarem a les 9 d'aquest vespre. Vinga, va.
1: Ole!
0: Què passa amb aquesta senyora, que només diu ole, ole? No ho entenc, no? Sí. Va, recorda que avui busquem cançons d'animalons.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Ai, ai. Va, al tanto... Mira què em diuen.
3: Hola, hola, Enric Font, des de la Bisbal d'Empordà.
0: Hello.
3: Se m'ha passat pel cap el ai. Koala.
0: Com?
3: Opa, jo havia de ser un corral, peixar mi nino, i peixar mi nina, i peixar perdiza, i peixar pajarillo, i tota la granja.
0: Sí, sí.
3: Apel·li, salut i bon estiu.
0: Ai, igualment.
4: Passa guarrilla, oi, passa guarrillo.
0: Oi, quin mite, tu.
4: Opa.
0: I fins ara no havia sortit, molt malament.
4: Passa una potra, oi, com su potrillo.
0: Sí, senyor.
4: Jo t'ajudo a arrencar la bussi, jo t'ajudo a pintar en roer.
0: Rock, com li deia, rock...
4: T'ajudo a lo que agafar-te.
0: Rock rural, no? Era algo així.
4: Opa, jo vi a fer corral.
0: 608-7741, mira més, hola.
5: Hola, Enric.
0: Hey.
5: Doncs nosaltres una cançó que ens ha agradat sobretot als nanos quan eren molt petits,
0: ai,
5: la del Pollito Pío. Era molt divertida i enganxosa.
0: Sí.
5: Vinga, felicitats pel programa.
6: En la ràdio hay un pollito.
0: Sí, aquesta ja,
6: en la
0: ja ha sortit.
6: El Pollito Pío.
0: És que,
6: pollito pío, pollito
0: és, que és terrible. Sí, no, ja pots riure.
6: Ja.
0: D'aquelles que ja crema el cervell, una mica. Vam tenir una època xunga, xunga. Va, 608-7741, més, hola.
7: Bona tarda, Enric Font i companyia.
0: Bona tarda.
7: Soc en Joan, de l'Alt Empordà.
0: Hola, Joan.
7: A mi una cançó que m'agradava molt, era una que tocava les discoteques.
0: Oh.
7: El que passa que jo d'anglès no en sé gaire.
0: Com?
7: I ara, si cada et passaré una foto per WhatsApp, a veure si la pots mirar. I m'ho dius tu, perquè jo exactament no me'n recordo el nom. No sé dir-ho, no sé com es diu.
0: Val, val.
7: Vinga, ja.
0: A veure, em traduiré, perquè... Diu que ballava un, a la discoteca, i que no sap com es diu. Que m'ha passat la portada. Me l'ha passat, O sigui, i la portada és la d'aquesta cançó. Verídic! Això ballava a la discoteca, de debò? Wonder Dog, és a Roof Mix. Jo que sempre, tota la vida, havia pensat que era una cançó d'un anunci de menjar de gos. I et dic que no és el primer cop que sona en aquest programa. Wonder Dog, En fi, 608-7741. El bo és que no... Canta un gos, però no parla d'un gos. Ai, en una estoneta, aviam si ens dona temps a repassar més. Ara, per això, mira, el so de Timbaland, Katy Perry, ens ve de gust recuperar If We Ever Meet Again.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som als 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
6: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
6: Instagram,
0: TikTok,
6: Facebook,
0: X,
6: YouTube.
0: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu? Què esperes?
6: Som a tot arreu.
0: 100.000.
9: I pujant.
0: La teva música.
10: Ja tardes.
11: Ràdio en estat pur.
10: Amb l'Enric Font.
11: A RAC 105.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Recordo una pel·lícula fantàstica, me sembla que es diu Cabo del Miedo, de Robert De Niro,
2: sí,
1: i Nick Nolte.
2: Oi, oi, oi.
1: I deia així:
2: què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado. Era molt famosa aquesta, la Robert De Niro.
2: Sí, sí, sí.
1: Vinga, bona tarda i bon programa, adeu.
2: Ai, m'encanta. Clar, és el mític tall aquest del Robert De Niro.
3: Abogado.
2: Abogado.
3: Abogado. Abogado.
2: Hello.
3: Sal, ratita, quiero verte la colita.
2: Ah, exacte. Ara, com ho ha fet ell? És que m'ha agradat.
1: I deia així.
2: Què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado.
2: Igual, igual.
4: Dos frases típiques del cinema.
2: Dues, eh?
4: Primera.
2: Primera.
4: Sayonara, baby.
2: Veus?
4: De Terminator 2. Sí. Segona, d'una pel·lícula que encara no s'ha fet.
2: Com?
4: Que es diria algo així com...
2: Com?
4: 105. A la tarda. O ja tardes. I la frase seria...
2: Ai, ai, ai.
4: Que... Algo així com...
2: Com què?
4: Oh, mama.
2: Com?
4: Oh, madre.
2: No entès res. No entès res. És que... A vegades fer aquest programa és una mica difícil. I no us entenc. Però gràcies per participar, això sí. Ai, mare. Sí, sí, ara vindrà Terminator aquí. Oh, mama! Oh, mama! Una cosa.
0: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric.

0: una gran proposta de Carly Rae Jepsen recuperant un dels seus temes més mítics, eh? I really like you. Really, really. Vam això, pràcticament toco el 2, que ja va ser una hora, escolta'm, en qüestió de 3 minuts, les 9. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja t'ho sabes. Per cert, enhorabona a en Robert, que s'emporta els gots. Ai, Robert. A celebrar-ho, a tope. Ara sí, marxarem i ho farem amb el so dels Búhos, al costat de la Leire Martínez, que s'han currat una molt xula, Sí. Aquesta està per moure una miqueta l'esquelet, com deien antes.
1: Ole!
0: Sí. És que m'encanta, és una cosa. Va, marxarem amb aquesta. Que no hi ha pla B. Apa-li, ara sí. Ciao, pescau.
2: Adéu, Enric Fort.

0: Diuen que per ser originals cal tornar als orígens.
1: I a RAC 105 cada tarda tornem a l'essència de la ràdio.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: 4 hores de ràdio musical en directe
0: on vosaltres sou els protagonistes.
4: Hello, hello, Enric Font.
5: Pues bona tarda, Riquito.
6: Ja sí, nada.
7: Divertimento, em sube el divertimento.
1: L'Enric Font és el conductor del programa més proper a l'audiència de tota la ràdio.
0: Connecta't amb nosaltres.

0: podràs canviar d'emissora. Rex and
1: Sing. Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex and Sing.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Pots aixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105. Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 7 de gener del 1969.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el Sorrac 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: que vindran.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Hombre, Ronald.
3: ¿Qué tal, Luis?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
3: Bueno, bien, afortunadamente bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
4: ¿Ya?
3: Ya ha caído en el segundo pregunta, ya la hemos perdido.
4: Serà llarg, això.
5: Són quatre pàgines.
4: Ja, ja.
2: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
5: Sí, tampoc
2: no, és que m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposa, jo no sóc com un sac, no. Perquè té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
6: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
5: ¿Por qué, Luis?
6: Porque me divorcié.
4: Ay, pobre.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.